La terrassa de ca nostra, un diumenge de matí, fa ratjoles a la brasa. M'enlluerna des de dalt, un i tancat s'altre petit,

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: I doncs seguim amb aquest sonor a Ferreries i estem amb en Pere Alès Moll, que és nascut el 1937 i ens explicarà un poc la seva història. Hola, Pere, com estàs?
2: Jo molt bé, de moment.
1: I doncs que duri.
2: Sobretot.
1: És nascut a Ferreries?
2: Sí.
1: Quin és el teu primer record que te ve en ment ara,
2: Ferreries,
1: de quan eres petit?
2: Ferreries de tota la vida. El primer record és les primeres cases que vam estar, que estàvem a casa de posadors, que diguéssim, gent del poble que tingués casa pròpia. Vilans no n'hi havia massa, la majoria de cases eren de pagesos, i la gent del poble vivíem de posadors, li deien posadors, perquè estàvem a una casa que era propietat d'un pagès, per exemple, i aquell pagès tenia... reservava una part de sa casa per quan venien els dissabtes o els diumenges venien a missa o per les festes de Nadal, vull dir que, i això els hi donen posadors. I els primers records que tenc és d'aquestes cases. Vaig estar a una, dues, tres cases diferents de posadors. A la primera tenc un poc de record de sàvia que hi va morir quan jo tenia 3 anys. Llavors mos vam mudar, això era el carrer de Gafabrer, el carrer Nou que dèiem, i llavors vam estar a una altra casa que li deien la posada del Gendà. La primera era la posada de Santa Cecília, la segona la posada del Gendà, i la tercera que vam estar va ser la posada de Son Olives.
1: A què es dedicaven, a ton pare i ta mare?
2: Sabater, mon pare era sabater de tota la vida. Les dones en aquella època eren la dona de la casa, no fèiem feina. Ajudava mon pare a la banqueta, això sí, a cosir i tot això, quan teníem feina nova, que diguéssim, perquè quan no tenien feina de la fàbrica es dedicaven a fer dobs i a fer sabates per gent particular, barques i bueno, coses així.
1: Però ton pare era un sabater que era autònom, diguéssim. O...
2: Sí, sí, sí, sí, sabater de tota la vida. Sí, sí.
1: Feia arreglos i també feia sabates.
2: Arreglos i després, quan hi havia feina a la fàbrica, feien feina de la fàbrica, feien xinar-les, li donen aquell temps, em sembla, i coses així.
1: I recordes el taller de ton pare? Quines eines tenia i quin olor feia?
2: Aquest taller era una banqueta. Era una tauleta baixeta, quadrada. Davall hi havia escociol. Davall hi havia escociol. I la banqueta estava dividida en quadrats, que hi havia diferents tipus de tatxetes, que diguéssim. Hi havia xinxes, puntes més llargues, puntes més curtes, i les eines, totes les eines allà damunt. Els cerols, els fils, tot això. L'olor de cerol, per exemple, i l'olor de sassola que la posaven en remull, també són olors que te queden.
1: Què feies tu? Anaves a veure'l? Recordes a ajudar-lo qualque vegada?
2: Sí, sí, sí, sí. Molt prest, en els 10 anys o 11 també ajudava, si havia res a cosir. Ja, només de veure-ho ja havies après a cosir, per exemple. O fer fils. La primera feina que feien els fiats que anaven de mosso a Can Sabater era fer fils. Era preparar els fils amb el cerol i... Sí.
1: I te donava una paga, ton pare?
2: No. No, no, no, no. N'hi havia molt pocs de doblers en aquella època, molt pocs. I bé, jo el primer record que tinc és una d'aquesta segona casa que vam estar, la posada del Gendà, que mon pare feia feina baix a la cotxeria. Baix hi havia cotxeria i estables. I els pagès, el diumenge, quan venia, emprava la cotxeria per posar-hi els carretors a galera i l'estable per els... pels machos, els cavalls que m'anaven, no? i després empraven ells la sala de davant i una alcova, deixaven per ells, i un menjador. I el primer record que tenc és que me van dur els Reis, me van dur una vela, molt petita, una vela d'aquestes, un tricicle, que jo voltava dins la cotxeria estès que mon pare i mon mare fan feina. És el primer record que tenc.
1: Com eren els Reis en aquella època?
2: Els Reis en aquella època venien els dies de Reis de matí. Posaven la sabata a la finestra i posaven... Arribaven els dies dels Reis de matí. Quan m'ho aixecàvem, ja amb molta il·lusió.
1: Com us explicaven que eren els Reis, els pares vostres o els avis?
2: No explicaven res. Vindran els Reis i posant la sabata allà i els Reis vindran i... No. No, no.
1: Recordes els avis teus?
2: Sí, sí. Bueno, els paterns, sí. Els materns, no, perquè s'havia de... L'àvia matern, l'avi matern va morir, ja no el vaig conèixer, va morir que ma mare era molt jove i l'àvia materna va morir que jo tenia 3 anys. Vull dir que apenas tenc un record. Llavors es patern sí, perquè es van morir quan jo ja era casat.
1: I a què es dedicava?
2: Sabater, també. L'avi... A la família de mon pare li deien aquest pericàs, perquè l'avi era perico, mon pare era perico, jo era pera, els besavis havien estat peres, vull dir, érem una generació de peres, molt de peres. I li deien aquest pericàs.
1: Tens fills,
2: tu? I tenien una àvia.
1: Tu tens un fill que es diu Pere, també.
2: I jo també tinc un fill que és Pere i dos nets peres. Teníem una àvia... que era l'àvia de mon pare, que era la dona d'un avi, i li deien l'àvia Perica. I era Joana, de nom. I li deien l'àvia Perica. De tant, sí.
1: I tu, de jove o de petitó, vas anar a escola?
2: Sí, jo vaig anar a escola fins als 13 anys. Fins als 14, me penso. 13 o 14 anys.
1: Com era l'escola?
2: Unitària. Escola unitària. Allà hi havia els que tenien 2 anys més que jo i que en tenien 2 menys, posant per cas, no? Hi havia 2 aules. Bueno, allà, primer, els fiets anàvem a cases monges, també, fins que fan la primera comunió. A cases monges apreníem castellà un poc, les primeres lletres, vamos, naturalment, i els primers contes. I el catecisme. Sobretot apreníem el catecisme per fer la primera comunió. Quan havíem fet la primera comunió, passàvem, els fiets passàvem tots a l'Escola Nacional. Les fietes, moltes quedaven a aquestes monges, molt poques passaven a l'Escola Nacional.
1: Què era l'Escola Nacional?
2: L'Escola Nacional és aquí on ara hi ha geriàtric, hi havia dues aules per tot el poble i dues per als lotes. El que de les dues dels lotes, me penso que només n'empraven una, perquè no hi havia gaire lotes. I bé, això era l'escola. Vull dir, darrere hi havia un pati, sortíem a jugar en el pati. Es matí, antes d'entrar, cantava Mascara al Sol, ens feien formar i tot, tipus militar, i després començava l'escola.
1: I els professors com eren?
2: Els professors eren mestres d'escola joves i n'hi havia un de major, un senyor de València que havia quedat després de la guerra, i els altres eren mestres que havien acabat de la carrera. Va venir un de Ciutadella, va fer 2 anys. Llavors, quan faltava un mestre d'escola, hi havia un capellà en el poble que li agradava molt, era Mascaró, de la família dels Mascarons de les Sabates, que era un obsessiu de l'ensenyament, i aquell suplia el mestre quan un dia hi havia un mestre d'escola que no hi era, o una temporada que no hi havia mestre d'escola, el senyor Jaume Mascaró, que mos feia de mestre.
1: Vamos. I tens un bon record de qualque mestre que vas tenir?
2: Sí, de qualcun sí, de qualcun molt flac.
1: Què creus que vas aprendre?
2: Bueno, jo vaig aprendre el bàsic, diguéssim. Teníem una enciclopèdia d'aquestes de so, que allà hi era tot, un bon llibre. El primer, segon, primer grau i segon grau, tot en castellà. I, bueno, més o manco, regla de tres, fins a l'arrel quadrada vam arribar a trop. I després, bueno, com que fèiem diverses assignatures, aritmètica, gramàtica, geometria, geografia, història...
1: I els mestres xerraven en castellà o xerraven en menorquí?
2: Xerraven en menorquí, però la classe tot era en castellà. Si fes dictats, l'escriptura era tot en castellà.
1: I a casa, de normal, tothom xerrava...
2: A casa de tothom, allà a
1: menorquí.
2: Sí, clar, i tant.
1: I en el carrer?
2: Sí, sí, en el carrer també. Castellans no n'hi havia, encara en aquella època.
1: I després, quan acabes l'escola, què decideixes fer o què te fan fer des de casa teva?
2: Quan acabes l'escola, faig de sabater amb un pare i va ser l'època que van començar, la primera feina que vaig fer jo va ser anar a la cimentera i ajudaven en el químic. Hi havia un químic de Mo que canalitzava les pedres de la cimentera per si eren bones, quina zona era millor o l'altra perquè aquelles pedres donessin un bon ciment. I jo ajudava en el químic a fer a picar pedres allà amb el morter i cosetes d'aquestes. Vaig tenir la primera velo i en la velo anava i venia de cimentera a Ferreries, jo venia, els 20 dies venia a cercar el dinar del químic, anava al casino per cert i anava a cercar el dinar del químic, li dues dinar i bueno, això va ser la primera feina, però és que devia fer un any, no ho sé.
1: No fèieu calç?
2: Com?
1: Calç en fèieu o no?
2: No, la cimentera només van fer ciment. Els calç el fan els calciners, que ho fan més de muntar la mitjana, que és allà on hi ha la pedra viva, que fa la calç, la pedra calissa, que diguéssim. No?
1: I amb el cimenter, fins quan fas feina?
2: No, el cimenter em pot fer un any només. Llavors vaig fer de sabater, vaig anar ensenyant-me de sabater, de feina bona d'home, que diguéssim. Anàvem al mitjorn, un grup de joves, ensenyant-nos de fer feina bona, que li deien en aquell temps. Que feina bona era un sabater que feia un parell de sabates. En Bastia era un bon sabater. I al mitjorn hi havia dos centres o tres que feien feina per fàbriques de l'or. I jo recordo que vaig anar a un particular, un sabater molt bo, i allà vaig començar a aprendre de fer sabata bona. I mon pare me va dir, diu, si aprens de fer la feina bona de sabates, la feina bona d'home, no te faltarà la feina mai. Però al cap de dos anys, quan ja en bon hi sabia, la feina d'home bona va començar a acabar. Perquè abans van començar a dur sabata més barat ja, no sé, de prevont, i els sabaters de feina bona també van acabar.
1: Mira tu.
2: Sí,
1: però
2: sí.
1: Així vas com estudiar de sabater i què passa després d'aquesta crisi?
2: Després d'aquesta crisi, quan ja es va acabar, que diguéssim, la feina de sabater, vaig fer de bisuter. Havien posat una bisuteria a Ferreries i vaig anar a fer feina a la bisuteria fins que em vaig casar, fins que després vaig començar la feina a la base dels americans. Qui de Déu fuig, de bades corre.
1: Com vas conèixer la teva pare?
2: En el carrer Nou, en el passeig.
1: Te'n recordes de com va ser?
2: Sí, que me'n record, clar. Sí, sí.
1: Pots explicar un poc com eren els carrers? Què feia la gent?
2: Els carrers eren de... Bueno, primer de tot dic que els carrers eren de terra. No estaven asfaltats. I el carrer Nou era el carrer central del poble, que diguéssim, el pulmó del poble. I allà és on ens trobàvem, els joves, i quan sortíem de missa, estava tot molt enfocat en la religió, ferreries sobretot, molt. De fiat havíem estat niños reparadores, de joves havíem estat aspirants, després joves d'acció catòlica, quan ens van casar ja érem homes d'acció catòlica, vull dir que estava tot molt basat en la religió, ferreries. I entenem. Ai, doncs, sol del passeig. El passeig era el que esperàvem tota la setmana, durant la setmana esperàvem l'estona del passeig des diumenge, que era l'estona que ens trobàvem, els amics, els grups d'amics i els grups d'amigues. Els al·lots ens passejàvem junts, anàvem dos o tres darrere dues o tres al·lotes, fins que un ens decidíem d'anar a acompanyar aquesta o aquella altra. I acompanyar era posat al costat d'ella, i si notaves que li agradava que hi anessis, continuaves i anaves ratllant i començaves una amistat. I si no, prets d'ella es giraven o es posaven enmig o se n'anaven i tal.
1: I això qui creus que us explicava com funcionava? O eren entre els mateixos amics que...
2: Això era espontani tot. Tot això sortia espontani. Era l'única manera de relacionar-nos.
1: A què jugàveu els al·lots en aquella època?
2: Els al·lots jugàvem molt a Merville, molt. I un poc a xaranga, molt poc, perquè la xaranga hi jugava més les fiates. Molt a Merville, fer córrer cèrcol, amagar, molt a jugar a amagar, a libre, molt de córrer, de jugar a amagar, jugar a libre, eren tots jocs forts.
1: Com és libre?
2: Libre és que n'hi havia del grup, n'hi havia dos que hi paraven, per exemple, i si en tocaven un ja el duen en es, com a presoner, diguéssim, i aquells es anaven donant la mà. Però des que corrien, des que no paraven, si em podien tocar un des que estava fermat, el deixava lliure i li del llibre. Que tens el joc dels llibres i el joc d'amagar era un qui parava, comptava fins a 20, posant per cas, des que comptava fins a 20, els altres s'amagaven. Al mateix carrer o...
1: I tothom tenia cèrcol o era una cosa que es compartia?
2: Quasi tothom en tenia, no sé com ni sé com, però arcs i fletxes també fèiem, que agafàvem la grassa de seix dels carros i la remolcàvem en terra i amb allò fèiem un pilot i allò feia de fletxa.
1: Baldufes també? No?
2: Baldufes, molt de baldufa, sí.
1: I qualque mal i feta que fèieu els joves?
2: No em fan gaire, no. No.
1: Qualque anècdota d'aquella època?
2: De qualque malifeta... Sí, van fer pastellet. Això sí. Van fer pastellet a les cases, molestar sobretot a les persones que sabíem que s'enfadarien molt. Això sí.
1: I com era això? Com us organitzàveu?
2: Era passar pel carrer a poc a poc, i quan arribàvem a sa casa, que allà on volien anar a molestar, li tocàvem el tecle, clac, clac, clac, clac, i anàvem, fugíem a corrents. I sa xalada era veure si aquella dona sortia, oh, malcriats que sou, i ara no anem a molestar, i no sé què. Això era.
1: A vosaltres us han fet pastellet?
2: A ca nostra? Però pas que sí. Pas que sí que m'ho feien també. Em fan quasi per tot, de pastellat, sí, molt.
1: Sí, era quasi una cosa com carinyosa, no?, a vegades, també.
2: Hi ha una anècdota molt bona, que me la contava mon pare en aquesta. Era un home que vivia tot sol, i en aquest home, un home d'aquesta molt de geni, molt maleït, i cada vegada sortia, fotia un esbalot contra els lots. I va dir, no és que t'haré un jo un dia del lot d'aquests. I va pujar dalt, es porxo, les cases eren unifamiliars, va pujar dalt es porxo, va agafar un cantó i com va sentir que li feien pastellet, va empènyer el cantó i va dir, ala, ja és mort. Dius, pensava que havia mort qualcú. I ja havien afinat en aquesta casa de posar-li un cordó, no sé com ho havien fet, perquè ja sabien que ell tenia males intencions.
1: Aquest era maleït.
2: Aquest era maleït de debò. Diu, qui amb el lot s'escolga, que un pixat s'aixeca. L'època de festejar era molt quadrada, com tot, que també hi havia només uns dies. Bueno, primer havien de demanar entrada. Havien de demanar entrada al sogre. I això, per
1: joves... Explica com va ser això. Com
2: per joves d'aquests que no havíem ratllat mai, que jo crec que no havia ratllat mai amb el del casino, me va suposar una muntanya molt grossa. Però un dissabte de cap vespre, abans que arribat la gent en el casino, ja havíem quedat en la xisca que jo aquell dia demanaria entrada, i vaig entrar de mec allà al casino i fent el meu darrer taulell tot sol, i jo li vaig dir, no sé, molt poques paraules, i son pare diu, bueno, però supos que tindreu seny, que no fareu butxeries, que vos portareu bé, sí, no passi pena. I ja me vaig escabullir, ja em vaig ficar dins la cuina, que hi havia ella que m'esperava, i l'altra germana que ja festejava, la germana major.
1: I a partir d'allà?
2: I a partir d'allà anàvem a festejar els dimecres, els dissabtes de cap vespre, i els diumenges de cap vespre. Després, fins els dimecres, no mos tornàvem a veure. Normalment.
1: A què te dedicaves quan us vau casar?
2: A quan me vaig casar me dedicava a la bisuteria. No, quan me van casar, la bisuteria.
1: I com eren les fàbriques de bisuteria?
2: La fàbrica de bisuteria era una fàbrica que no era molt gran, però que ho feien tot, que diguéssim, no? Començaven una peça, la començaven fins que l'acabaven. I la majoria eren dones que feien les feines de tall, punxuradores i talladores, i després hi havia cinc o sis homes, un que estampava, dos mecànics, un que s'encarregava dels banys, ho feien tot. I després hi havia polidores també, les dones que polien. Era una fàbrica que va muntar un de ferreries juntament amb gent de Ciutadella que tenien experiència
1: de bisuters,
2: vamos, sí.
1: Quin tipus de peces
2: fèieu? I allò va durar bastants d'anys mateix.
1: Quin tipus de peces fèieu?
2: Fèiem pulseres, broches, coses així. I després se pintaven, se donaven un bany durat, se pintaven. Traiem feines carrer també. Jo normalment m'encarregava de preparar les màquines petites punxuradores, talladores, de treure també feines carrer, de repartir feines carrer. Teníem soldadores també. Fa molta pulsera i molt de broche. Tot el llautó, després triuraven un pany d'or i pintaven de negre com si fos, que li diuen això, or...
1: Sí, or negre o or cremat.
2: No sé què li diuen, me'n recordo.
1: I en aquesta època, que, com era la vida social en el poble? Ja canviava? Hi havia esport, la gent sortia més?
2: En aquesta època encara estava molt igual de quan érem els lots, quasi bé. Nosaltres, fins que ens vam casar, havia baratat molt poc, encara. Va ser arrel dels anys 60, quan comença la carretera de Cala Caldana i la de la Bassa, que comencen a venir forasters a fer feina, i després, quan comença a baratar molt, a fer l'economia del poble.
1: I eres o anaves en el camp de futbol o participaves en qualque activitat de les festes o de la iglesia?
2: Del camp de futbol, jo de por no em vaig fer, no em vaig arribar a fer, no vaig arribar a jugar a futbol perquè de petit, jugant a futbol, me van rompre una cama. Bueno, rompre una cama, se me va trencar un os. I llavors, que degut a això, devia agafar por la pilota i no hi vaig jugar això. Però vaig ser època que va començar a haver-hi futbol, que diguéssim, i el bàsquet també comença després. Que per cert, en Camps, amb una d'en Toni Camps, el cronista del poble, com diu en una de les seves cròniques, que l'únic que no li havia agradat era que los jóvenes jugadores iban algo indecentes, perquè llevaven, duen una camiseta esport i mostraven tots els braços i part del pit.
1: Quan se fa la bassa, què passa a Ferreries? Què succeeix? Quin ambient es respira a Ferreries?
2: Un ambient molt de molta renau. Un ambient de molt de comentari, què passarà i què no passarà, i si fan això i què hi faran estona que és per aquí dalt. I, vull dir, hi va haver molt de comentaris. Llavors molta gent que va sortir a veure les màquines, perquè encara no havien vist màquines grosses que arribaven a un pi i el fotien baix, per exemple. Perquè se va ser la marina de la torre, que li deien un temps, era una marina que jo me'n recordo haver anat al l'avi a caçar perdigots just a prop de Ferreries. Vull dir que era una cosa molt... I clar, va ser un esglai molt gros per la gent, després començaven a venir americans d'aquests grossos, gruixats i panxuts i que arrellaven un altre idioma i tot això. Va ser un impacte fort en el poble.
1: Un impacte, anava a dir.
2: Sí, sí, sí.

0: perquè darrere van tenir dalt que nostre. Teníem un pis, en fi, com a dos pisos, i un dels dos pisos hi havia un parell d'habitacions i ens allogàvem. I vam tenir molta relació amb la gent de les obres, que diguéssim. I jo me vaig ser bastant amic amb el secretari de l'empresa, que diguéssim, que muntava la base. I quan van tenir la base ja a punt d'obrir, l'any... quin era?
1: 60 i pico, no?
0: L'any 65. Nosaltres ens vam casar el 63, del 65. En Jesús aquest, me'n record d'ell, encara el nom, me va proposar de, diu, vamos a buscar gente para trabajar en la cocina. ¿Qué te interesaría? Dic, punyetes, dic, jo tengo un trabajo fijo, ayudo aquí también. Dic, no sé si me convé, perquè dic, tinc una feina fixa. Dic, no. Dic que guanyaria. I com va dir el que havia de guanyar, no hi vaig pensar ni dos dies. Vaig desdir la feina a la bisuteria i vaig començar la feina com ajudant de cuina.
1: Què menjaven els americans?
0: Menjaven carn, sobretot. Molta carn. I, bueno, una cuina molt completa, perquè també cada dia hi havia... Bueno, primer que les berenaven cada dia d'ous i bacon. Això cada dia. Berenaven d'ous i bacon. I pancakes. Pancakes. Llavors, el dinar, hi havia dos tipus de carn cada dia. Un puré de patates, verdures, sopa i ensalades. I el sopar, quasi bé el mateix, no? Diguéssim, no? Un altre tipus de carn, hamburgueses sempre, perritos calientes sempre, perquè quan no hi havia una cosa que no els agradava, si no els agradava el menú del dia, demanaven hamburgueses o perritos calientes. Vull dir que això.
1: Tu ho havies vist mai en allò?
0: Jo no ho havia vist mai, no hi havia mai ni això ni moltes coses que vaig veure allà dalt.
1: Que vas veure? Que te ve en el cap?
0: Va ben escap el primer dia que vam anar vestits de blanc, perquè ens van donar, me sembla que eren 4 o 6 equipos de roba blanca, camies i calçons i gorros. Ens ho van donar el primer dia i quasi cada dia ens baratàvem la roba. I teníem un cuiner, el primer cuiner que hi va haver, perquè érem 4 ajudants de cuina, 2 cuiners espanyols i 2 cuiners americans per 25 persones. Eren 25 americans, més o manco. I hi havia el cuiner negre que com vam sortir tots vestits de blanc, era un home molt xistós. Bueno, i va començar, ah, mamma mia, sé que... I mos va treure un caramull de revistes de Playboy. I nosaltres, ningú d'estats, havia vist una dona despoada. Mai.
1: Quant d'anys tenies?
0: Aquí en tenia, quants en tenia? 28. Sí, ja estàvem casats, havia 2 anys que érem casats. I bueno, això.
1: I la música? Vau sentir música allà dalt?
0: La música, molta música, sí. Sí.
1: He sentit dir que tenien una discoteca.
0: Allà hi havia una discoteca, hi havia discos, hi havia discos de totes, folk i de tot.
1: I tot eren homos?
0: Molt de country. Tot van ser homos fins hi van fer, quan ja hi havia 10 o 12 anys, que hi érem allà dalt, o estava de més i tot. Van venir dones, però poques. Després va venir una dona comandant, eren tinents o capitans que quedaven de comandants allà dalt, i van haver de dividir els dormitoris, els barracks, van haver de dividir un tros i feliç van fer una entrada de fort del carrer, perquè tots entraven per el mateix lloc.

0: però una volta que hi va haver dones, van haver d'obrir una portalada de fora i les dones entraven per un altre lloc. Normalment hi havia tres dones, sempre. Després ja, a partir d'aquella època.
1: Com és que deixes la feina o acabes la feina a la bassa?
0: Acabes la feina quan els americans se'n van. Arriba un moment que ja la bassa és obsoleta i decideixen tancar.
1: I què fas tu en aquell moment?
0: Ja me faltaven 2 anys per 60, en tenia 58, i m'hagués arribat al manco en els 60, m'hagués pogut passar. Després, en aquell moment, el que faig és m'asseguro a la llibreria i faig 2 anys de feina a la llibreria fins als 60, i després en els 60 me jubilo. Perquè mon pare s'havia mort en 65. I jo dic, si jo ara tinc que pagar 5 anys i me passa com mon pare, serà molt de pagar això per no cobrar res. I dic que disfrutador, i en els 60 me vaig jubilar. Me van descomptar un 40% de la paga, però com que jo havia acabat amb una bona nòmina allà dalt, me va anar prou bé.
1: I ara has mencionat la llibreria. Tornant enrere, què és això de la llibreria? Com comença la llibreria?
0: La llibreria comença a que Ferreries no hi ha llibreries ni papereria. El material d'escola, els fiats se compraven a les botigues de comestibles. Botigues de comestibles tenien plaguetes que els hi donen un temps, que són les llibretes, llapis, gomes i maquinetes, poca cosa més. El llibre d'escola no sé de per on venia. I amb un amic que ens agradaven tots dos els llibres i que ell fa feina de mecànic amb un, era un amic que era pagès però ja va estudiar de mecànic i feia de mecànic amb un i anava i venia amb un mobilet d'aquests els dissabtes, els diumenges. Per setmana molt i els dissabtes i els diumenges venia a Ferreries i van ratllar de posar una llibreria. Diu, jo podria dur material d'una llibreria de molt, que conec, o dues, i començaria a dur llibres. I material de per l'escola, no? I revistes, i diaris. No hi havia res de tot això. Bé, hi havia una llibreria antiga molt, d'un home que tenia col·leccions de Zane Grey i que tenc que dir jo, llibres d'aventures i coses així. Però tenia molt poca cosa. I va ser quan ens vam decidir a posar la llibreria aquesta Ferreria. Vam pensar que el millor puesto era el carrer Foret, era un puesto bastant cèntric. Era una entrada petitoneta i a la banda hi havia un quartet, més o manco, pel que havien de mestre per començar, prou gros.
1: Recordes els primers llibres que dius, com que no són els llibres que la gent esperava que duguéssiu? Quins són els primers llibres que apostau com a llibreria? Recordes un poc quin tipus de llibres duieu?
0: Van passar bastant de temps d'això, perquè primer van començar els llibres que la gent us demanava. I la gent el que demanava en aquella època encara era una època més eminentment religiosa, encara demanaven llibres religiosos. Encara la missa encara era llatí i la gent s'enduen un missal a missa. I el primer que van vendre van ser missals d'aquests, després un llibre per download de joves íntimes de Camino, que tenc que dir jo, el drama de Jesús.
1: El llibre aquest d'Íntimes, per a què era o de què anava?
0: Un llibre d'espiritualitat per al Lotes. I, bueno, i el drama de Jesús, el camí, en Camino, de qui era? Aquell. Bé, no me'n recordo.
1: És igual. I a poc en poc, què passa en la llibreria?
0: I a poc anàvem coneguent editorials i venen ja les editorials de Barcelona. Es té el Hogar del Libro, es de l'editorial Claret, i a poc ja començàvem a dur narrativa i això.
1: Hi ha qualque llibre que recordis que va triomfar moltíssim a la primera època de la llibreria?
0: No. No. No, així no.
1: I quin ambient es viu al voltant de la llibreria, la primera llibreria del poble?
0: Bueno, la gent ho va agafar molt bé perquè era una cosa que faltava molt. La gent que volien comprar un llibre molt, anaven a la llibreria catòlica. I per cert, que quan nosaltres vam posar la llibreria, la gent deien, posen una llibreria catòlica. Posen una llibreria catòlica. Perquè el que coneixien és la llibreria catòlica de Mo. I bueno, arrel, després d'això, van començar a dur llibres, van començar a dur revistes, van començar a dur El Hogar de la Moda, per exemple. Sí, hi havia Sola, van començar a dur. Ens van començar a dur directes, després, amb els anys ja va sortir la distribuïdora i tal. Però, en principi, duem els llibres de les revistes directes i fan devolució cada setmana.
1: Quins altres negocis o botigues hi havia al voltant de la llibreria, en el carrer de la llibreria?
0: A cada carrer hi havia dues botigues de comestibles, a cada carrer. Llavors, el carrer nostre, allà on teníem la llibreria nostra, un poc més amunt hi havia una i un poc més avall hi havia una altra.
1: Te'n recordes com es deien?
0: Com?
1: Com es deien?
0: Li deien a Can Temo, una li deien a Can Temo, l'altra li deien a Can Niceto, una altra li deien a Can Canaleta, una altra li deien a Cana Maria, no sé què era aquella dona de Cana Maria Temo, també, no sé.
1: I a vosaltres com us deien?
0: Nosaltres us deien la llibreria, ja, des d'un principi. No, dic una mentida. Com que l'amic meu era això, que jo era Pere, i li van posar Frape, llibreria Frape. Francesc i Pere. Frape. I per cert que en el perico nostre, fins l'altre dia, encara li deien Frape.
1: Què vol dir en perico nostre?
0: En el fill meu, li deien Frape. Amics seus, sí, amics.
1: Per el nom antic de la llibreria.
0: Per el nom antic de la llibreria, sí. Una cosa molt curiosa és que quan vam posar la llibreria encara no hi havia bolis. I el company aquest, que era bastant manites ell, va prendre, no sé de per on, de per mo, a carregar bolis. I venien una tinta molt espessa, i ell tenia una maquineta, l'altre dia fins li vaig demanar, dic, que la devies fer, la maquineta aquella de carregar bolis? I es fotia els dits negres de tinta, per perquè era una tinta que després no se llevava, ni... I nosaltres vam començar. I després, quan va els primers bolis que van dur comercials, van ser Vic, i la gent venia a comprar un Vic, i després, quan havien emprat el Vic, molt duen que li carregàssim. Volien que li carregàssim el Vic. I van dir, no, s'ha descarregat, s'ha acabat.
1: I a tu ara com te coneixen, de nom?
0: Jo, en Pere de la llibreria, trop. No va tort en el que el seu sembla.
1: I a Ferreries, ara ja quan ja heu estat més grans i tot, com heu vist els canvis darrers 30 anys? O sigui, com ha canviat el poble?
0: Una barbaritat. Sempre deien que nosaltres hem viscut tres vides i tres mons. I és ben bé perquè, bueno, més... Primer, la vida de família era molt, molt diferent de lo que és ara. Encara era... Nosaltres en vam viure tota l'època aquesta. Nosaltres encara vam tenir els pares en nosaltres fins que es van morir. Vam tenir la mare d'en Xisca quan va quedar viuda. I després els meus pares, com que jo no tinc altres germans, no tinc germans, i també quan van acabar la vida laboral, que no tenien casa tampoc, perquè és, aquí està aquí, es cuento, que la majoria de la gent no tenia casa. I van, també van venir estar nosaltres darrers anys, van viure nosaltres. Això és el que més ha canviat, me sembla jo.
1: Com era la vida en comunitat?
0: La vida de comunitat era molt vida de família, vivien moltes els aconteixements de cada família, se vivien molt intensament i no ho sé.
1: Celebràveu els aniversaris, les festes, us trobàveu?
0: Sí, sí.
1: Quin era la vostra família un dia assenyalat, per exemple? Què fèieu un dia assenyalat? Com ho celebràveu?
0: Un dia assenyalat era quan fèiem un menjar especial i convidàvem la gent de més a prop, que diguéssim, de la família.
1: Quin tipus de menjar cuinàveu?
0: És bé, molt típic d'aquell temps. Per Nadal, per exemple, fèiem sopa de la reina, molt celebrada, sempre. I per Pasqua, sobretot, formatjades. Jo me'n record d'aquella època. Aquí és una anècdota, això també. Mon pare fa de sabater i barber. Els dissabtes i els diumenges fa de barber. Les barberies durant la setmana estaven tancades totes. I els barbers, els dissabtes de cap vespre, obrien i fan feina fins que n'hi havia. Fins que s'acabaven els clients i llavors l'endemà de matí tornaven a obrir i feien feina fins que acabaven, fins al migdia.
1: D'on t'ho va aprendre a fer barber?
0: Com?
1: D'on t'ho va aprendre a fer de barber?
0: Ell ho va aprendre d'un concurs seu qui no tenia fills i era el padrí seu, i quan es va jubilar li va deixar la barberia per ell. I ell va aprendre a fer de barber amb el conco aquest seu, i després jo també em vaig aprendre, i vull dir que... Doncs el meu pare feia de barber i va fer un contracte amb dos pagesos, perquè hi havia molta connexió de pagesos, de pagès i es vilà, que diguéssim, no? I els hitava els cabells i els afeitava cada setmana els afeitava i els hitava els cabells una vegada en besbés, posant per cas. I al cap de l'any li donava un bé per Pasqua. Però això ho feien entre dos, o sigui, ell donaven un bé cada dos anys per tenir s'afeitat i estat de cabells, dos anys per donar un bé. I mon pare tenia un bé cada any, que diguéssim, i es bé que, clar, es bé... Per Pasqua era la gran celebració. Cuixa de bes forn i fer formatjades. Me'n record que li deia a ma mare, quantes n'han de fer enguany? No ho sé, però fem moltes. I feien un caramull de formatjades, els guardaven no sé com, i menjaven formatjades fins que n'hi havia.
1: Com eren les cuines en aquella època?
0: Les cuines eren de ferro. Totes les cases hi havia una cuina de ferro, que era el foc i el forn, i a part un fogonet de carbó. Això és el primer foc que jo he vist. No, dic mentida, perquè el primer foc que he vist és una foganya en el racó de la cuina. Això era que l'avi. Que meva no, em van tenir foganya d'aquesta. Que l'avi Pericàs, sí. Que l'avi Pericàs van tenir foganya d'aquesta. Llavors, de la cuina de ferro va venir el petroli. Una pudor de petroli immens. Després va venir el petroli i després del petroli ja va venir el gas, el butà.
1: El butà. I quan fèieu les formatjades aquestes, evidentment, nevera no n'hi havia.
0: No n'hi havia, per això dic, no sé com. Ens posaven dins la llanterna, que li deien. La llanterna era un caixó que tenien penjat a qualque puesto fresc, forrat de tela de mosquitera, i allà dins ho guardaven.
1: Això és de llanterna.
0: Això és de llanterna. I et solia posar un puesto fresc, que diguéssim, que tingués fresca.
1: Teníeu animals a casa?
0: Porc. Quasi totes les cases tenien porc i aquí tenia un trosset de pati i unes quantes gallines. O fins i tot que una tia meva, una germana de ma mare, tenien conills. I mataven qualque conill i quan la dona anava de part mataven una gallina. Això normalment, sí.
1: Per què creus que ho feien o era celebració?
0: Perquè tenien la creença que el brou de gallina reforçava molt i tal. Sí.
1: Molt interessant tot això. Amb tu no ho hem pogut xerrar gaire, però tot el tros aquest de l'ambient de les cases i de com es vivia aquest ambient és molt interessant. Supos que també s'intercanviava, no? Qui tenia conills donava un conill, donava nous, no? Anaven fent un poc, cada un feia un poc el que...
0: Sí, sí, sí, sí. Després hi havia el tema dels erissons, l'època dels erissons, jo tenia un conco, que aquesta casa, que aquesta germana de ma mare, el conco aquest era un home que feia d'arder i tenien un canet d'aquests petits, un canet erissoner li deien, i anaven a caçar erissons, i els erissons se tancaven davall un sendero, que és un sedàs gros, i ell se sent tota la paciència del món, un tamboret, com que el vegi dins el pati, i agafava un garrotet prim d'aquests, però flexible, de so, i obrien, alçaven el sedàs gros, que aquí tenien els erissons presoners allà davall, i quan l'erissó començava a sortir, ell agafava el garrotet i li dava un cop sec damunt el nas, se mataven així, en els erissons. Me'n recordo molt, fan un plos, com que fos un fiat, l'erissó de quan fan un grinyol molt
1: fort. Per menjar, però? O...
0: I després se'ls menjaven, clar, ens apelaven i se'ls menjaven.
1: Com es cuinava un erissó?
0: Un erissó amb una estufa d'un pot de sofrit i això. Sí, boníssim. Era molt bo, era una carn molt, molt fina. L'erissó.
1: Sí que m'agradaria que comentis paraules que recordis dels avis o dels pares o paraules que tu recordis de jove que siguin molt característiques o anècdotes o gloses, tabada, no sé.
0: Com que no volien dir ni punyeta, ni putes, ni coses d'aquestes, perquè eren paraulotes, i fins i tot en el bisbe li deien el bisbe d'esporc, li deien birbe, perquè no semblàs a bisbe, que digués, no?
1: Birbe.
0: Però més que res, el que més curiós tal vegada són les paraules que deien, per no dir punyeta, d'en raquetre, per exemple, o rabanyeta, o... que tenc que dir jo, paraules aixines, que no... o bagassa, mira, aquí bagassa ja és prou, però a aquella època no li deien... amb el sentit que té. Bagassero, un al·lot, que era tremendo, que era un poc pillo, li deien bagassero. És un bagassero, una bagassera. Aquestes paraules sí que me'n record molt.
1: I res, moltes gràcies, Pere. El Les, tens el nom en menorquí.
0: El nom en menorquí, llinatge també.
1: Llinatge menorquí.
0: I per cert que vaig pensar, ja que el canviava, m'havia devorat Arles, perquè som originaris, els arlesos, de la ciutat francesa Arles.
1: Ah, d'Arles. De...
0: Eh? El primer Arles de Menorca surt d'allà.
1: Ah, mira, que curiós, no ho
0: sabia. Qui va ser Bel·la de Ferreries i estava a Vinitrum.
1: No sé si t'ho haguessin acceptat, tant de canvi.
0: Arles, crec que ja no. Però soldat sí. Qui, per cert, com me van operar, com me van operar, del cor fa 6 anys. I jo pensava, no ho havia de dir que som al Les, perquè se liaven d'una manera, no l'havia oído nunca, i esto què és, i com se pronuncia, i tal. Bueno, un bordell, quasi tothom, però bueno, van arribar a salvar.
1: I de Pere Les i Moll, moltes gràcies per compartir aquesta memòria i que molta gent pugui recordar i recordar un poc en el seu redol els seus records i compartir la memòria col·lectiva d'una Menorca que ja no existeix però sí que la tenim encara dins el cap.
0: Sí, tant. No, bon, sobretot la gent major, sí.
1: Moltes gràcies, Pere.
0: No digueu mal del dia fins que acabat no sia.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far.
2: A Sant Agustí hi anàvem poc amb els tors. Érem bascans i fura i coses d'aquestes. I hi anàvem els diumenges. Escopetes de pont no n'hi havia. No en teníem llavors. D'allà cap aquí, sí. Quan va ser homes. No. Només hi podien anar diumenges. Perquè era aquell temps, fèiem feina fins que feien els dissabtes i, com ara avui, caben molta gent cap els divendres vespre ja. I llavors es fa feina tot el dia.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets, molt tocats per la tramuntana i per la frontera, el territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a petapell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui una hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: El

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Bon dia.
1: No, bon dia, no tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català dèiem bon dia
1: i alegria.
0: Tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Ha trecat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'on anam a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai. Que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar que sí. Ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. Me sona cap pega.
1: Això, bon cap vespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc som els qui no fa.
0: A veure,
1: la majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca, sí. És el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tengui, sí.
0: I té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Ja està, ja aprenem.
0: Cap vespre.
2: Ja aprenem, ho en tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat. I no hem començat.
0: I no hem començat. Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van el dia i després no els agrada. Ui, I diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina l'Adéu Fa. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
2: Sí.
0: Jo no som crític amb els dies, jo hi solegnava bastant.
2: Tu eres, sí, dels dies.
0: Sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols patrocinar, que envia un mail, llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb aquí en català.
1: Sí. Amb l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Després durant 20 minuts.
1: No heu començat... No heu començat encara, en sisè. Encara no heu començat, aquest home.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics...
2: Ui, llavor.
0: A dia. I va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: No. Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això quan érem a Barcelona estudiant nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correu? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí.
2: Pel·lícula? Ara, vinga.
0: Pel·lícula, amb vela geminada i amb accent a seguir.
1: Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, que jo...
1: De vegades m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel.
0: Però bé, avui xerraven de diacrítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dillunsos, d'acord? Arrencam, no?
2: Sí.
1: Ha trecat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, els diacrítics són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els posàvem allà on qualcú ha dit, els posàvem aquí. I igualment, el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí. El posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
2: També és a dir,
0: en aquest sentit, no passem pena, no som,
2: mal
0: no
2: de
0: som
2: molts,
0: especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir,
2: bueno,
1: me tenen
2: 2017 ja.
1: Ara, 2018. Avant, encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
1: estudiant.
3: Per feies accents diacrítics.
2: A fer pa i una sort i no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, vaig fer gallina...
2: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver 100 euros, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
2: Correcte.
0: Us en recordeu? I vam estar ja mig any.
2: Que... Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, sí, hi va ser. Això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons de pensar, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, eh? Perquè... A part d'en Cristian.
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
3: És discriminació, crec.
2: Un abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xxx, també allà anava ple. I...
2: Fora aquesta.
0: I encara n'hi solen haver, de comentaris, eh? Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa
0: que,
2: clar,
0: si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes, aquí, diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? Nana, que no t'escolta.
0: A 15... No, i qualcun més, eh? Però molt poc
2: més. I per què fa queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca més que no m'has equivocat abans. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedic a qui m'ho sobreviuen i després xerram de qualcun dels qui no m'ho han sobreviscut.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu 10, quan us referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
3: Mm-hmm. Perquè és Déu.
0: Exacte, és especial i d'un accent especial. És quan t'has de rebre-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú.
2: Clar.
0: Quan t'has verb, desver-se, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc endú, eh? I quan t'estic dient que endú, només endú en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan t'és una part del cos, també continua duent accent. Igual que més, quan t'és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra.
2: Vale.
0: Alerta en món, perquè quan fem el plural, en deixa de dur. És a dir, mons no endú.
2: Sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga feim lo dels bons
1: de descompte
2: d'aquest. Sí. És singular com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, ja. Ara ja s'ha acabat. Quan t'agrens tragues tot això. Perdona, sí.
0: No, continuem. Pèl, quan m'ho referim a vellositat. Exacte.
2: Per exemple.
0: Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Què? Quan m'ho referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan ets la conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, i aquest ja sabia, eh?
2: Sí, bé, Cristian, sí. Bien.
1: No, ja veig, bé.
0: En du i metge a la meitat, crec. Sí, bueno, ja
1: n'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passàvem de la meitat. Estem allà.
1: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí, vaig dir.
0: Perepunyetes.
1: Perepunyetes, molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan tens afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-lo de si mateix, perquè en castellano a si mismo sí que en du.
2: No, a mi no m'és igual,
0: perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja, no en sé, xerrar castellà.
0: I m'ho escriu malament.
2: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: Ja. O escrius castellà, tu també.
2: Sí, sí, sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí, eh? A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra... una setmana abans
4: es guardava en secret amb metralladores allà. Jo,
1: què vol dir que filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixa-mos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió de confondre't amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat, eh? Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, del verb ser, també el manté.
4: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
4: Vale, vale.
0: Ara xerrarem de soc.
2: Vale.
0: Té, del verb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a l'acció d'usar, també en dur.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan ho xerra... Quan us, xerro, com xer de vos,
2: eh? Sí.
0: En aquest cas també. En canvi, quan tens un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
4: Oh.
2: No,
0: i ja
2: està,
0: mireu que fàcil.
2: T'ha tirat,
0: jo també. Jo, tots són avantatges, tots són avantatges.
1: Bé, ho aclarirà. No?
2: Tot s'aclarirà. Sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí? Que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc? Un...
2: Que és un joc? No, és obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: És no que, saps què és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. Cop sí. Cop amb accent sí. És un floc.
2: Cop sí.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar i en Txec és el soc del verb ser, que clar, com que són en
2: du, jo perquè no.
0: En du.
2: I jo perquè no el troba a faltar? Jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
1: El soc ja no s'ha de posar.
0: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som, i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escric moltes coses. Escric el que vull. Sí que es va terror, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure.
1: Una cançó.
2: Com per exemple...
1: Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que mos deixarà tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cissé. Més amb accent.
1: Més amb accent, clar.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Truyol, glosador actual amb qui ens aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7es Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si l'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera, un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bueno, Oliver, com ja hem dit, avui hem vingut aquí a parlar d'art sonor digital, perquè no sé si ho sabeu, si ens heu escoltat els últims capítols, els heu d'escoltar, que ens estan quedant molt macos i estem posant un esforç, no sabeu. De veritat, estem molt orgullosos de tot això.
1: Llavors, sí, sí.
0: Realment us ho recomanem perquè són xulos, eh? I s'aprenen coses.
1: Sí, així que vinga, espavilau, que... ja n'hi ha prou, eh?
0: Mira que són 10, eh? Farem 10 episodis, són molts episodis. Doncs, els dos últims episodis hem estat parlant d'art sonor analògic. I, bueno, lògicament, perquè som gent així molt lògica, ara toca parlar de digital.
1: Sí, que interessant que anomenés la paraula lògica, perquè, clar, el digital funciona per circuits lògics.
0: Heu vist que ben traïda ha quedat? Lligadíssim, eh?
1: Lligadíssim, tu.
0: Bueno, molt bé, doncs, Oliver, ens pots parlar una miqueta més de l'art digital. Dius que ve donat per circuits lògics?
1: Sí.
0: L'art digital ve donat per circuits lògics. Què vol dir això?
1: Bueno, clar, vull dir, també depèn de com estigui fet, no? Però, vull dir, la diferència d'un sistema digital i un sistema analògic, no? Que deien que era una senyal electromagnètica contínua. El sistema analògic, els sistemes digitals funcionen mitjançant codis binaris, és a dir, zeros i
0: l'únic binarisme que acceptem en aquest programa.
1: Exactament. Aquí justament ho tenim així. Però bueno, avui en dia ja hi ha els qubits aquests que això ja deixen el binarisme aquest enrere. I doncs això, els sistemes digitals funcionen per estats discrets, és a dir, per això són circuits lògics, no?
0: Dir, no, no, no.
1: Zeros o uns.
0: Vale, a veure, què són circuits discrets? Acid circuits.
1: No, estats discrets.
0: Vale. Vale, dius que funcionen per estat discret, per estats discrets. Què vol dir estat discret? Què és un estat discret?
1: Un estat discret, diguéssim, és un estat, no, la redundància, que el nombre de passos són discrets, és a dir, que el nombre de passos són diferenciables uns dels altres, de manera clara.
0: Sí.
1: Una variable discreta, és a dir, un conjunt d'estats discrets, vale, que conformen una variable discreta, és una variable que no pot prendre alguns dels valors dins d'un mínim conjunt numerable, és a dir, zeros o unos. No hi ha res entre zero i un.
0: Això és una variable discreta.
1: Això és una variable discreta.
0: Una variable discreta és un conjunt,
1: sí,
0: d'estats discrets,
1: sí,
0: i un estat discret vol dir que només hi pot haver zeros i uns.
1: Exacte.
0: I què vol dir que només hi pot haver zeros i uns?
1: Que sí o no, no hi ha res intermig. Una variable contínua, no, una variable contínua sí que hi ha tots els estats per mig, que és el que diferencia el analògic de lo digital.
0: Això està superclar. A mi,
1: sí,
0: com a mi així, me queda molt clar.
1: Vale.
0: En comparar, o sea, contraposant lo discret a lo no discret,
1: sí,
0: lo discret a lo continu, no?
1: Sí.
0: Tenim estats discrets i estats continus.
1: Sí.
0: Seguimos.
1: Que el que permet emprar un sistema digital, diguéssim, permet emprar l'àlgebra de Boole, vale? Que funciona per així, per sistemes discrets, per variables discretes i els codis, bueno, és el que havíem dit, codis binaris, zeros i unos, bàsicament. Com se construye un ordenador? Con zeros i unos. Ja està, així de fàcil. I, bé, no entraré molt profundament més en aquesta qüestió, però...
0: No, perquè no vols, eh?
1: Yeah.
0: No, ja em sembla bé.
1: No, però d'aquí podem anar ja directament a el que són els senyals digitals, no? Que entrem dins la qüestió que ens interessa més a nosaltres, que més que circuits digitals ens interessa el so digital, no? I com està fet. O com està produït.

L'interessant del sistema de les senyals digitals, les senyals de so digitals, que és una cosa que jo sempre m'ha romput bastant el cap, no és que tingui un secret, però és interessant. Hi ha, diguem-ne, dues maneres de fer principals, de fer senyal, de produir senyals digitals. És a dir, una manera de fer de produir de so digital és a partir del mostratge de senyals analògiques, vale? De manera que graves amb zeros i uns, graves una mostra d'una senyal analògica X, i amb això, diguéssim, pots crear tot un món de sons diferents i comportaments.

0: No, i a partir d'una senyal analògica gravada dins un 1 i un 0, és a dir, on-off, a partir d'aquí pots anar construint tot un sistema
1: Perquè vol dir...
0: de processament d'aquest tipus de senyal. De mil i pico de teoremes que hi ha, com el teorema de Nyquist, entre altres, bueno, aquí no entrarem perquè no acabaríem mai.
1: Sí,
0: I
1: realment no
0: tampoc...
1: entrem en això perquè em sembla que és anar-se'n
0: I
1: a...
0: jo no sóc expert de so. I una altra manera de crear sistema, un so digital, que aquest és, diguéssim, un dels principals també i molt interessant, és a partir de...
1: Muy apreciado en su pueblo.
0: Per posar un exemple, abans d'anar amb la segona manera de produir so digital, els mostreig de senyals analògics podria venir a ser, per exemple, Ableton Live, per exemple, que té sintetitzadors a dintre.
1: Jo també penso molt en sintetitzadors
0: Jo
1: a
0: també penso molt
1: vegades.
0: en sintetitzadors. I després, Max MSP també té mostreig de senyals analògics, però també pots crear senyal digital a partir de zero.

0: No, sí. Jo el que vull saber és, fas mostreig, samplegem, sí, senyals analògiques i les convertim en digitals. Això sí, què implica? Com les converteixes en digitals?
1: A partir d'aquesta teorema de Nyquist, assignes a cada una de les variables dins una les diferents variables de pressió dins un micròfon, que és el que fa la gravadora al final, això ho codifiques a zeros i uns, a nombres, bàsicament.
0: I això ho fas tu?
1: No, això ja està fet.
0: En què ho fas, això? En un programa?
1: En un programa ho faig.
0: Llavors, en el moment que tu... Per exemple, nosaltres estem fent servir una gravadora, mm-hmm, digital.
1: Clar, sí.
0: Llavors això vol dir que tot això que és analògic ho sí, estem convertint en digital.
1: Exacte.
0: I això afecta d'alguna manera la qualitat del so?
1: Sí.
0: Perquè penso, clar, si tens un variable contínua, té molts més matisos que una digital, no? En teoria, o sigui, si diem que en el digital només hi ha zeros i uns i entremig no hi ha res, i en el continu hi ha tota una gamma mitja.
1: Però entre aquests zeros i uns pots posar més zeros i uns encara. Vale, la segona manera de crear so o de treballar amb so digital és una eina molt potent, diguéssim, que és a partir de càlculs matemàtics, evidentment, que el que generen són taules de ona, com per exemple l'algoritme de Gauss, no? Que és una campana així de Gauss. Per exemple, pues, a partir de creació d'una ona així, és que pot ser molt curta, pot ser un 1, diguéssim, a partir de la creació d'una gràfica creat so amb un sistema digital.
0: Perquè això és que el sistema llegeix la gràfica i interpreta un so.
1: Sí. Que bé. Ho fa l'ordinador, diguéssim.
0: És que els ordinadors fan unes coses impressionants.
1: Són uns instruments...
0: No t'ho pots creure.
1: Jo crec que aquests ordinadors són dels instruments més revolucionaris que hi ha hagut.

0: Bueno, l'edició digital ve un poc a ser com també és analògic. Al final, el comportament del so digital imita bastant el comportament del so analògic.
1: El so analógico precede al sonido digital, es decir, el sonido digital se crea a partir de la imagen y, a imagen y semejanza del sonido analógico.
0: Sí, exactament.
1: Que estoy bíblica hoy, perdonadme.
0: No, no, no, està molt Sí, so. Bé, el tema del so digital apareix principalment

0: apareix.
1: Apareix.
0: Apareix el so, sí, sí. Aquest no era digital, però ha aparegut.
1: Ha aparegut, sí, sí.
0: Que susto.
1: No, el so digital se ressega aquesta per sistemes digitals. Sobretot quan apareix el digital, el primer apareix com a un sistema de control. Diguéssim que els autors, aquests investigadors que estaven ficats dins els sistemes digitals, el que volien trobar en el camp del so, estem xerrant sempre.
0: Hòstia, jo pensava que parlàvem del cultiu de cols.
1: Ah, mira. Apareix tota aquesta inquietud, sobretot, perquè es cercava una manera de poder controlar realment els sistemes analògics que tenien un punt de caos, de descontrol, que era impossible realment diguéssim que els sistemes digitals, el sistema MIDI, per exemple, no, i tot això, o quan apareix el Max MSP, però el Max MSP abans era sense la part d'àudio, no, que només era Max, no? Només tenia el sistema de control.
0: Sistema de control de què, si no era d'àudio?
1: Max té dues parts, té la part de Max i la part de MSP, i la part de Jitter, que això va aparèixer molt més tard.
0: Vale, Max MSP te'l fa servir per treballar amb so.
1: Sí.
0: I a part de per treballar amb so, per què serveix?
1: Max MSP té diverses parts. Max MSP té la part de Max, que és la part que funciona com a missatges, és un sistema per controlar, crear comportaments, etc.
0: Oh. Llavors, quina altra cosa pots fer amb Max, que no sigui controlar el so?
1: Pots crear so.
0: És un programa que es pot fer servir per treballar amb so. Mm-hmm. Però també es pot fer servir per treballar amb imatge.
1: Sí.
0: I amb alguna cosa més?
1: Té la part de Max, que és la que es va crear primer, mm-hmm. que era a partir d'ordinadors, perquè era un software, quan es va crear, evidentment, als anys 80. Aquest software, el que servia...

0: que això ja va ser també cap a 1980 llargs, cap a final dels 1980.
1: Això sí que és antic el programa.
0: Sí, va ser desenvolupat per Miller.

0: Miller Packet, que va ser un investigador, és, perdó, va ser, no, perquè és
1: Ja,
0: meu,
1: matat.
0: ja l'ha matat tu. Sí, controla realment
1: La
0: una...
1: vena escata.
0: I... Bueno, va desenvolupar, diguéssim, aquest software per poder processar... Per poder controlar sintetitzadors de manera externa i sintetitzadors i altres sistemes, diguéssim, analògics o fins i tot digitals, no? Clar, perquè els circuits
1: Sí.
0: digitals ja s'havien inventat, perquè clar, ja hi havia ordinadors. Aquí estem parlant de so digital, que quedi clar.
1: Clar i català.
0: I català. I això més tard va desenvolupar la part aquesta d'MSP, on podies processar senyals digitals d'àudio, molt senzilles, on
1: Què vol
0: es
1: dir
0: pot.
1: processar senyals digitals d'àudio, fill meu?
0: Que tenies les ones bàsiques
1: Ah,
0: de...
1: que crea so.
0: Sí.
1: Que guai.
0: Sí.
1: O sigui que ara mateix Maxim SP serveix per controlar so ja existent
0: Sí.
1: i per crear so. I aquest
0: Per
1: so que
0: crear so.
1: controles són samples o és que fa servir el programa per controlar un equip extern?
0: Maxim SP és un software molt versàtil i molt complex, la veritat
1: Sí, ja sabem que n'estàs
0: és...
1: enamorat.
0: Tens diverses opcions bueno, tens moltes. Una és que tu pots importar arxius d'àudio externs dins el software i pots jugar amb les pistes. Per exemple, pots canviar la velocitat de reproducció, pots canviar el to, pots estar, etc. Fins a crear coses tan complexes com un sistema granular, no?

0: I després té la part de mostres de senzilles d'ones, de senyals digitals, que són ones senoïdals, quadrades, sawtooth, dents de sierra, triangular i alguna cosa més. I després, clar, té la part aquesta de tabla d'onda, que tu crees la tabla,
1: Això és guapo,
0: el
1: veus?
0: so.
1: I aquest so, perquè això una vegada n'hem parlat, aquest so és com ultra pur.
0: Sí,
1: No té
0: harmònics,
1: harmònics.
0: sí, exacte.
1: És, clar, perquè
0: Només ho
1: és
0: pots...
1: totalment diferent, o sigui, és com
0: Sí.
1: estàs creant és so artificial. O sigui, aquí
0: Sí.
1: m'agradaria dir que el so digit, el sol,
0: El
1: el so
0: so.
1: digital és so artificial.
0: Sí, crea el so a partir d'això,
1: És com en comptes
0: del
1: de...
0: no-res, quasi.
1: Aviam, que no és que sigui artificial, però clar, tu
0: No.
1: estàs dibuixant una ona, el programa llegeix aquesta ona que tu has dibuixat i la
0: Sí.
1: interpreta com un so. Però
0: Sí.
1: això en en el món real, món analògic, es
0: Sí.
1: pot trobar una ona que sigui
0: No.
1: exactament perfecta allò
0: No.
1: i no tingui cap harmònic?
0: No. No.
1: Això és la
0: Realment...
1: característica, podríem dir que això és la característica definitòria de l'art digital, de l'art sonor digital, del so, perdó, del so digital, que pots generar un so
0: Sí,
1: pur sense
0: doncs
1: cap harmònic.
0: podria ser. No estic segur si la més definitòria, però és una bastant
1: Ah, tu perquè
0: definitòria.
1: t'agrada polemitzar
0: Bueno,
1: i
0: jo
1: no em
0: perquè
1: vols donar
0: sí.
1: la raó.
0: Jo mai.

0: Miller Park després va tenir desavenències amb l'equip de treball de Max MSP i diguéssim que va... No sé exactament quina història va haver, però no sé si que va tenir problemes de drets d'autor o coses d'aquestes. I es va crear un altre software de open source, va, de codi obert, que no has de pagar, que és gratuït, que es diu Pure Data, que sembla molt en els Max MSP, allà, clar, et sembla molt perquè és el mateix creador, diguéssim.
1: Tiene sentido,
0: Hi ha moltes diferències pel que fa a l'interface, però
1: interfaces.
0: sí, hi ha algunes cosetes. El Pure Data és com un poc més puncarra,
1: Puncarra, per què? M'agraden les coses puncarres.
0: perquè és difícil no és que sigui difícil d'emprar si estàs acostumat a les Macs MSP, però té com a coses un
1: Sí.
0: poc intuïtives o poc
1: És
0: còmodes.
1: que jo t'hauria de dir que el Max MSP tampoc és que sigui fàcil de fer servir.
0: No, Max MSP no és fàcil de fer servir, no.
1: És molt particular. Vull dir, tu
0: No,
1: agafes, no sé,
0: sí.
1: agafes Audacity o... Com es deia aquest altre programa que fem servir?
0: El Reaper.
1: El Reaper.
0: Reaper.
1: Tu agafes Audacity o agafes Reaper i bàsicament ja els entens, perquè
0: Sí, són més
1: són com...
0: intuïtius.
1: Clar, o sigui, tu veus i dius, això és un programa de so. El Max no sembla un programa de so. És molt maco, però
0: Sí,
1: raro.
0: és raro, sí. El Max MSP s'inspira molt en els sintetitzadors modulars, també.
1: Què són els sintetitzadors modulars, Oliver?
0: Que funciona per mòduls.
1: Què vol dir que funcionen per mòduls?
0: Vull dir, els sintetitzadors modulars funcionen per mòduls i per modulació, valga la redundància, no? Perquè empren, diguéssim, com a capses, no sé com ho descriure, no? Com a capses, que són els mòduls, vale? Diguéssim que pots ampliar aquest sintetitzador, o el pots reduir, el pots variar, el pots afegir, vale?
1: Li pots
0: I
1: restar.
0: li pots restar. I aquests mòduls es connecten entre ells. I el Max MSP s'inspira diguéssim, en aquesta filosofia dels sintetitzadors modulars. Perquè funciona per càpsules. El Max MSP funciona per càpsules que es connecten entre elles.
1: Els sintetitzadors modulars eren digitals o analògics?
0: Hi ha de tot. Originalment són analògics. Bé, això, dels sistemes digitals un poc això. Que clar, els sistemes digitals permeten una precisió molt interessant. I bé, Max MSP, el que dèiem, no? Funciona a partir dels mòduls aquests. Després, en 1900, no sé si era 2000 o 1999, bé, era com a final del mil·lenni, por ahí.
1: Final de línia.
0: Final de línia. Va aparèixer, un usuari de Max MSP amb un nom de personatge rus.
1: Netochka Nesbanova?
0: Sí.
1: Ah, ves per on? Just estava pensant en ell.
0: Ah, mira, fixa't. Que no és el nom real perquè no ets d'una obra de
1: Dostoyevsky.
0: Dostoyevsky.
1: És que havia de ser Dostoyevsky.
0: Sí. I d'aquest personatge, o aquesta personatge, perquè no se sap mai qui era exactament,
1: Aquesta persona.
0: aquesta persona.
1: Llavors, el 1999 apareix Netochka Nesbanova.
0: Sí, que ha creat un software, vale, a partir de que es pot incloure dins Max MSP per processar imatges.
1: Ah, mira la que locker.
0: Sí, però no els hi volia vendre la llicència. Sí, i van passar uns anys fins que Max va poder incloure fins que al final sí que es veu que va arribar a un acord per poder incloure la part del software visual dins Max MSP i apareix Max MSP Jitter. I a partir d'aquí, clar, pots crear imatges, pots processar imatges, pots sonificar imatges, pots
1: Uf,
0: crear
1: això m'encanta, sonificar
0: imatges a partir del
1: imatges.
0: so, pots crear 3D, amb entorns 3D, pots crear...
1: El podcast s'acaba de convertir en un spot publicitari de Màxim SP.
0: Bàsicament, perquè és el que, clar, és que
1: Quant val aquest programa, Oli?
0: uns 400 i pico d'euros.
1: I només l'has de pagar una vegada?
0: Exacte.
1: Ah, doncs encara surt a
0: Pots,
1: compte, eh?
0: hi ha
1: Versió pirata.
0: Allà va ser pirata, molt difícil de piratejar avui en dia ja, perquè va molt controlat això.
1: Sí.
0: Però també hi ha versions d'estudiants, llicències d'un any, coses així.
1: I anem a dir si... Bueno, aprofitant que m'ha fet una miqueta aquest desvio, quins són els... O sigui, quin és un bon programa per començar i en quin moment val la pena gastar-te la pasta i comprar-te el Max? Si t'interessa treballar amb so.
0: Bé, els programes aquests sempre tenen una versió demo que pots anar provant, evidentment, i te permeten totes les opcions.
1: Si no m'equivoco, tenim a l'Audacity, que és gratuït,
0: Sí.
1: i és molt senzillet.
0: L'Audacity va molt bé, és un programa senzill.
1: És així honest.
0: És honest, és honest. És molt intuïtiu,
1: És molt
0: és
1: intuïtiu,
0: molt
1: això és
0: intuïtiu,
1: veritat,
0: no
1: és
0: te
1: un
0: perd, és
1: avantatge
0: molt
1: que té.
0: difícil per tot ser amb l'Audacity perquè és molt
1: Tot
0: intuïtiu.
1: s'amplifica.
0: Sí, t'exemplifica bastant tot. Està com totes les gràfiques que surt. I per començar a treballar això està bé, està
1: I
0: bé.
1: després, com un segon nivell, un poc més complex, que et permet fer un poquito más de virgueries, tindríem el Reaper.
0: El Reaper, que ja és un software
1: Que no
0: professional.
1: només... Que té una interfaç també semblant a l'Audacity dentro de tot. O
0: Sí,
1: sigui, jo els he fet
0: sí,
1: servir els dos i la veritat és
0: sí.
1: que una miqueta si saps fer servir un sensor i l'altre,
0: Sí.
1: però també té l'avantatge que té moltes més opcions de treballar el
0: Clar,
1: so,
0: sí.
1: té una biblioteca de samples, si no
0: Sí,
1: m'equivoco,
0: té MIDI també.
1: té MIDI,
0: Sí.
1: llavors et permet realment com, bueno, venir-te un poc més arriba.
0: Sí, clar, pots posar moltes pistes. El Reaper el que té és un software ja molt professional i que és de codi obert també, que això és un avantatge que està molt bé.
1: Exacte. O sigui, aquestes dues
0: Sí.
1: opcions són
0: Després
1: gratuïtes.
0: hi ha software ja com el Pro Tools o Logic o Ableton que està molt bé també, però clar, ja són de pago i són bastant
1: Què té,
0: cares.
1: quin avantatge té Ableton sobre Reaper?
0: Bé, els conceptes són un poc diferents. Reaper està molt enfocat a l'edició de so, sobretot.
1: I Ableton és més creació.
0: Exacte, tot i que en Reaper també pots tenir OVSTs,
1: Recapitulant, el
0: sí,
1: Reaper està
0: sí.
1: més enfocat a l'edició de so, tot i
0: Sí.
1: que et permet incorporar, incloure-hi sintetitzadors
0: Sintetitzadors
1: externs, entre cometes,
0: digitals, per exemple,
1: digitals.
0: sí, softwares X, o sintetitzadors, o processadors de so, exacte, el que sigui, no?
1: I l'Ableton?
0: L'Ableton també té tot això, l'Ableton el que té és que té un banc d'efectes molt extens, realment està molt bé, està molt bé, està molt bé. I després té tot un banc de sons i samples molt, molt extens, bateries digitals, sintetitzadors digitals. Pots crear també ones simples, ones complexes. O sigui, pots fer moltes coses amb Ableton també. La diferència potser és que Ableton t'ho dona tot bastant, bastant fet. Però no és que t'ho doni fet, sinó que
1: T'ho
0: t'ho has
1: dona...
0: de... t'ho dona fet d'altra manera.
1: Però t'ho dona... Dius la diferència en comparació amb Reaper o en comparació amb Max.
0: En Max.
1: Vale, és a dir, perquè ara passem al següent nivell, perquè Max és com el top de lo top, almenys per
0: Sí.
1: los estàndards que estamos manejando aquí. O sea, para
0: Sí.
1: nosotras, vamos, que es lo que nos gusta.
0: Sí, que no me gusta.
1: Max es lo top de lo top.
0: Sí.
1: ¿Por qué?
0: Perquè pots crear partides de zero. Partida zero.
1: Se li està posant una careta d'il·lusió que l'hauríeu de veure.
0: I és molt interessant perquè la palabra, a partir de la palabra se crea.
1: Com que a partir de la paraula...
0: Claro, tu a partir de escriure una
1: Ah, fas
0: paraula.
1: codi. Vale, o sigui, anem a dir que en Max treballes escrivint codi.
0: Exacte.
1: Ui, que guapo,
0: Clar, a
1: realment.
0: partir de la paraula crea aquestes.

0: És difícil d'aprendre a fer servir, Max? Perquè realment, a mi em dius, has d'escriure codi i em tira enrere, eh?
1: És com tot. És com tot.
0: És posar-s'hi.
1: És posar-s'hi. És posar-s'hi. Si t'interessa realment, Max, és posar-s'hi.
0: I...
1: és començar a mirar tutorials, això. Mirar... s'ha de dir que Max dintre té tota una sèrie de tutorials de com s'ha d'emprar, que estan detallats d'una manera impressionant. Vull dir, mm-hmm. està molt bé, té ajudes, helps, això, tutorials, exemples, un munt d'exemples de com es pot emprar, de quines possibilitats té Max MSP. I la veritat és que només amb es... jo hi ha moltes coses que he après de Max que han estat llegint de tutorials de dins Max mm-hmm. mateix.
0: Anem a dir que ni tan sols et fa falta buscar gaire, que ja t'ho no. donen. És o sigui, et donen una eina complicada, sí. però et donen les, sí. les eines per donar una repetició no, per sí, aprendre-la
1: sí.
0: a fer servir.
1: Exacte, sí, va. Sí. Sí, sí, clar.
0: Això perquè... també és un valor afegit.
1: Eh? És un valor sí. molt afegit, sí. Perquè, clar, després és això, vull dir, pot ser teixar de sa Fast Fourier Transform, però no te dona explicació detallada, que està molt bé, però, bueno, no te posarà una... no te farà una, un tractat sobre la transformada ràpida de Fourier. però està molt ben explicat.

0: Bueno, això un tastet per a qui li interessi.
1: Sí.
0: Jo crec que si esteu escoltant això, és possible que us interessi Transdanso perquè és bastant una
1: És
0: fricada.
1: bastant una
0: No
1: fricada.
0: crec que sigui per
1: I
0: passar la tarda
1: pots fer
0: només.
1: imatges, eh? Pots
0: Ja.
1: importar fotos de
0: Això
1: vaques, vull
0: m'interessa
1: dir...
0: moltíssim, t'ho he de dir. La part de la imatge.
1: Sí, perquè arriba un punt que hi ha una fina línia entre la imatge i el so. Té uns marcs de massa. És molt
0: Bueno, clar, és
1: interessant.
0: que si et permet treballar de les dues maneres i et
1: Sí.
0: permet sonificar i et permet
1: Manipular el
0: imaginar-te.
1: so... Sí, exacte,
0: Pots fer so
1: exacte.
0: amb imatge i pots fer imatge amb so, entonces es
1: Sí.
0: como, oh Dios mío, los dos mundos se unen y todo es
1: Sí.
0: bonito.
1: Sí, i clar, hi pots treballar en 3D i també pots treballar en diferents tipus de codi com Java, JavaScript. Sí, Max MSP és això, et permet treballar. Dins Max MSP hi ha diversos llenguatges també, que és el que és interessant. Com això, com el llenguatge JavaScript, Java, funciona el llenguatge C o C++ també. I també té la part de gent que permet o manipular píxels a un nivell molt detallat o so a un nivell molt detallat, que això és magnífic, per exemple.
0: Molt bé.
1: Vull dir que és un software que és molt complet. I és com un poc és la culminació de l'art digital, un poc, és Max MSP, no? Max MSP, Pure Data, és Ableton també, no? Vull dir, són com a eines que clar, fa molts anys que existeixen, tenen penya darrere que hi treballa, que estan molt desenvolupats aquests programes, que sé, cada vegada surten més millores, no?, en solució de problemes que puguin tenir, o X, no? Vull dir que... Bueno...
0: I bueno, ens estem quedant una mica curts de temps per mencionar unes quantes persones, exemples de persones que fan el sonor digital, que volíem parlar una mica més, però bueno, us passem el dato, vale? Us passem el nom perquè pugueu investigar. Algunos de los escogidos serien Max Matthews, Aphex Twin, un clasicote, Autechre,
1: Òtica.
0: Autechre, aquest no el conec, Merzbow, Paulín Oliveros, i Cue Mori.
1: I José Manuel Berenguer.

Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fer. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren i en són.

Ràdio Far amb el Dia Mundial de la Ràdio. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.

En una ocasió, devia ser l'any 79 o 80, era per allà amunt, a l'emissora de Ciutadella, Ràdio Popular, en aquells moments, es veu que en els qui posava la música, els vespres, li va agafar un atac epilèptic, i jo passava per allà i me van demanar un favor, abans si podia quedar un moment i anar posant música. I li vaig dir que no hi havia cap problema. Jo i un company vam posar música allà durant una horeta o així, a Ràdio Popular. Va ser, crec que de les primeres vegades que devia sonar Pink Floyd i aquest tipus de coses, perquè vam aprofitar i vam posar el que ens va semblar. M'ho van remenar tot, en allò, eh? Però, bueno, en aquell moment hi havia aquest nivell de confiança, que me coneixien, i em diuen, escolta, Pep, vine un moment i mos ajudaràs. I, bueno, i res, li havia fet un atac epilàtic, mesquines, pobre Damià. Molt bé.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

Quan surt el sol, sa vida ja en canvia. Només me puc trobar-me la nit. Som un estrany

0: Sembla clar que a la societat actual s'ha imposat la moda de simplificar la realitat. Ja no és només un fet de titulars cridaners. Es pot constatar veient algunes tertúlies televisives o mirant la premsa i les xarxes socials. No pareix ser casual.
1: Època de muda. Capítol 21. Dilemes falsos.
0: Una de les tècniques que s'usen, amb prou èxit a jutjar pels resultats electorals d'alguns països, és l'anomenada fal·làcia del fals dilema. Es tracta de fer veure que la realitat es redueix a dues opcions, que solen ser irreconciliables.
2: Ready. Fight.
0: Pel que sigui, aquesta lògica simplista, cunyadista, habitual de barra de bar, s'està estenent en molts altres àmbits. O acceptes la massificació turística o ets turismofòbic. O estàs d'acord amb que s'arrasi amb tota la vegetació dels torrents o estàs a favor de les inundacions. O acceptes la destrucció ambiental o estàs en contra del progrés. Consignes que semblaven caduques i pròpies de temps passats ressorgeixen de les cendres, com aferrant-se a un suposat sentit comú que, si s'analitza amb un mínim de profunditat, acostuma a trontollar. El mes de gener és un dels mesos més freds de l'any al nostre hemisferi. En els dies de baixes temperatures i tramuntana, que caracteritzen les primeries de l'any, tendim a apropar-nos a les fonts d'escalfor per combatre la pèrdua de calor. Com més a prop, millor. Les persones que recordin les lliçons sobre els moviments del planeta podran rememorar que la Terra gira sobre si mateixa i també al voltant del Sol. En aquest darrer cas, ho fa en forma d'elipsi, de manera que hi ha un moment de l'any que ens trobem més a prop de l'estrella i en un altre molt més a fora. Però en aquesta ocasió el fred ens arriba quan estem més propers a l'astre, ara, al gener. Mentre que el juliol estem molt més llunyans, com a 5 milions de quilòmetres més de distància, i en canvi patim calor. I és que les estacions no venen marcades respecte de la distància, sinó que depenen de la inclinació en què ens arriben els rajos solars. O sigui que aplicar la lògica de la distància sense tenir present que l'eix

0: capacitat de l'aigua i, per tant, la seva capacitat de fer mal. Es conserva la biodiversitat i es protegeix la terra fèrtil dels costats. Els indrets que treballen sobre resultats i no sobre creences s'estan revegetant als costats dels rius i els torrents. Pretendre mantenir el progrés sobre la base de la destrucció ambiental és un camí al precipici. Els nanoplàstics ja són a la llet materna i els herbicides ja surten en els pous d'abastiment públic. Els falsos dilemes són una plaga del món actual, igual que alguns oxímorons, com per exemple el creixement sostenible, tan en boca d'alguns dirigents.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

de fer platònica, deixa't el que hi ha. La diuenja que voldria vol fotre'm un bacallà. Que fotes amb els quantos, que fotes amb els catxers. Putes mercenaris, només tu que per doblers. I que fotes amb els quantos, que fotes amb els catxers.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens estiu, xigales. L'estiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i

Sachigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No me vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara vos xerrem pot des de buix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronyes. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa de nitroclòrits, de nitroclòrits, li deien a ell. I ell tenia una ossa i allò me'n anaven cada dia i me'n tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però t'hagueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. T'hagueren ser vespre, almenys eren ser tres. I si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres t'hagueren descansar, supos. T'hagueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Avui conversam amb en Vicenç Marí, protagonista accidental, entre cometes, del cap de setmana passat, ja que el 17 de febrer del 2024 va guanyar el primer torneig de rap en català, Catalunya Freestyle. El tenim aquí nosaltres perquè us expliqui aquesta experiència i perquè descobrim un poc aquesta habilitat d'un glosador, d'un conegut glosador aquí a Menorca, però ara un conegut raper a Catalunya. Hola Vicent, com estàs?
2: Bones tardes o bona nit. Molt bé, gràcies.
1: Començant per l'actualitat, com te vas plantejar de participar en aquest premi o en aquest concurs?
2: Bueno, si t'he dit la veritat, van començar, jo tenia una relació d'incursió en el rap improvisat, bueno, el rap després té diferents branques també, hi hauria el rap com a gènere més musical, però després hi ha la branca més improvisada que té paral·lelismes en la glosa, i sí que havia fet petites incursions, que després suposo que en xerrarem de com va començar tot. I bueno, sempre m'havia picat la curiositat de dir, hi deu haver Catalunya qualcú més que deu rapetjar així en català i això, i estaria bé sabre de si existeix qualcú més i tal. I bueno, no havia aconseguit mai establir contacte amb ningú, ni sabre ni tenir informació. Resulta que per xarxes socials, el mes de desembre, vaig veure publicar que armarien un campionat de rap improvisat o de batalles de gallo o de freestyle, el que li vulguis dir, té diversos noms. I vaig pensar tot d'un desembre, dic, hi aniré i coneixeré gent i bueno, intercanviarem i farem amistats i intercanviarem opinions i punts d'estat. Però després, bueno, no sé si per tema de la rutina del dia a dia, se me va refredar un poc l'idea i no hi aniré, jo ja no tinc res que fer, això. Llavors hi ha quatre lotets jovenets i no hi aniré. Però després de gener es van tornar a activar un poc la propaganda i va haver un dia que vaig xicar i dic, mira Vicent, això és un tren que no tornarà a passar, fes-hi i ja està, i serà una vivència, ho hauràs viscut, i així va ser com vaig decidir per anar-hi, la veritat.
1: I bueno, tu ets un glosador actiu, o sigui, normalment participes en glosats, te veiem amb bastant de programes i de bueno, programacions de glosa o de glosat, i com te prepares per participar en el freestyle? Te planteges o vas un poc amb la idea de que empraràs la glosa com a eina? O com te prepares? O si te prepares?
2: No, avant, la glosa com a eina no la puc emprar, d'acord? Puc emprar alguns elements comuns que tenen el rap i la glosa, però dir anar allà i faré glosa no hi cap, d'acord? Perquè no s'adapta, la mètrica de la glosa no s'adapta a la mètrica de rap. Tot d'un desembre, quan t'he dit que m'ha sorprendre la notícia, vaig pensar, dic, he de fer un esforç, i d'entrenar, tenc un company aquí al Castell, en Marc, que el coneixen com a Fausto, també és un rapero habitual de Menorca, però improvisat, però en castellà, i m'ho duim molt bé. Ell és bastant més jove que jo, però bueno, m'ho duim molt bé, tenim molt bona relació d'amistat, i sí que a vegades ell que ha intentat anar a un campionat a nivell nacional, espanyol, com a Red Bull o això, o s'havia de preparar per anar a qualque competició a Mallorca o a la península. Hem estat entrenant junts, jo l'he fet un poc com a de sparring, que diuen, d'ajudant, i sí que hem fet temporades que han estat entrenant junts d'una manera més sistemàtica. Però bueno, ara ho teníem bastant retut, ell també ha començat projectes de vida nous, un parell i tal, i bueno, ho teníem bastant aturadot. Jo sempre m'havia proposat dir que he de xerrar amb en Marc i he de fer un esforç i entrenar X dies per setmana. Però bueno, la veritat que després es va desinflar com un suflé i no vaig entrenar. I quan es gener vaig dir sí, vés-hi, el que te comentava abans, vaig quedar un capvespre amb ell. Un capvespre, me va anar bé haver quedat, vaig tenir bones sensacions aquell dia, ell me va donar molt d'ànimos també, però bueno, entrenar, el que se diu entrenar, i el que m'hagués considerat ara, tot i haver guanyat, considero que per fer un paper un poc més aclarit encara, que crec que som capaç, hagués hagut d'entrenar i no vaig entrenar.
1: I així, facilitat o aquesta aproximació en el rap, d'on sorgeix i quan sorgeix?
2: Bueno, això és una història que sorgeix, crec que s'inicia, la llavor de tot, és allà per l'any 19 o 17, és que no m'atreviria a dir-ho, fèiem una actuació conjunta a la Biblioteca de Mo amb motiu del dia de la poesia, o de Sant Jordi, tampoc ho recordo molt clar, també que té molt mala memòria. I fèiem una actuació conjunta de la Torrent i de la Biblioteca de Mo amb el grup de rap menorquí orgànic. D'acord? Ells no improvisen en aquell moment, però sí que fem una actuació on nosaltres glosam i ells després canten unes cançons seves, nosaltres tornàvem a glosar, és a dir, anàvem alternant uns amb els altres. Jo ja m'va agradar com va quedar l'actuació, m'van agradar les lletres d'aquells al·lots, m'va agradar veure públic jove que no havien vist en esglosat fins a aquell moment, i allò me va despertar una curiositat, no? I, bueno, paral·lelament, simultàniament, amb aquella actuació, hi havia un boom a nivell carrer de molt de jovent que entrava a fer rap improvisat. Hi havia tot el moviment de rap improvisat espanyol, allò havia esclatat, estava super de moda, i al castell mateix hi havia un ranxet de jovenets, jovenetes, sobretot jovenets, però que quedaven cada fosqueta a cada cor, dale que te pego, batalla, dale que te pego. I jo amb el coquet de la biblioteca, sapiguent que aquesta gent quedava allà, i m'hi vaig atracar amb fosquet. Dic, bones tardes, calcú me coneixien a lo millor d'escola o això, però bueno, si atracava gent de Mo i gent de Sant Lluís i de pertot. Dic que puc mirar, sí, pots mirar, sóc aquí, tothom és benvingut, però ja que m'han acollit d'una manera que em va sorprendre. I vaig mirar, vaig fer la xalada, la veritat que vaig fer la xalada de sentir-los, l'ingeni que tenien, la manera que ho feien, les ganes que hi posaven, i me'n vaig tornar cap a casa meva, ja mig cantorrejant pel carrer. Crec que me recorda la primera vegada que vaig sentir gloses. I si quan hi havia anat era un coquet, en sol de màgia era un cocot, i vaig tornar. I dic, el lots torn, dic, jo avui m'agradaria provar-ho. Clar que sí, Vicent, clar que sí, que pega ni una. Ja te va dir que aquí tothom. Dic, vale, però dic, tinc un problema. Dic, jo en castellà no sé rimar dues paraules seguides, és impossible, se me bloqueja el cap. Dic, jo vaig aprendre a rimar en català o en menorquí. Dic, i m'haureu de permetre que ho provi. Dic, que sí. Sorpresa majúscula per jo, perquè moltes vegades, i ja sé que no és la mateixa situació 100%, però moltes vegades m'he demanat què passaria si vingués una persona i mos digués que puc glosar amb vosaltres, sí, però ho faré en castellà mentre vosaltres glosar amb l'arquí. Quina seria la resposta nostra? Ho deixem interrogant. Me van acollir magníficament bé, me van donar sense... Ells repetjaven d'una manera molt natural, això també m'encandilava molt, perquè me recordava a les històries que havia sentit de mestre Maldé quan m'ha ensenyat a glosar, d'aquella gent que no havia anat a escola ni havia anat a formació perquè li mostressin a glosar i glosava desnatural, que deien nosaltres els glosadors, i aquells al·lots repetjaven desnatural. No te sabien explicar quina mètrica tenien els versos, ni com eren les rimes, si empraven rima consonant, no ho sabien, no t'ho sabien explicar. Ells repetjaven perquè allò els hi sonava, repetjaven de natural. Jo m'encandilava, també m'agradava molt l'atenció. Jo, tot i ser glosador, me'n van mostrar els fonaments de la glosa. No me va venir des natural, no? I bueno, i així, a poc a poc, tot d'una, clar, allò és foc de crema per dins, i quan pues, me vaig ajuntar amb aquells al·lotes, com ja t'ho dic, i bueno, allò m'ha servit per arribar a un moment que ja tenia una tècnica bàsica més o manco acceptable en rap, i a poc a poc també me vaig anar desvinculant, perquè, bueno, la diferència de generació i d'inquietud pues, és diferent. I el coneixement que jo tenia, o que havia adquirit gràcies a ells, pues, el vaig emprar un poc per això, per fer actuacions de glosa i rap combinades, on, per exemple, ens han tornat a trobar amb orgànic diverses vegades i amb els d'orgànic el que hem evolucionat, així com la primera vegada només va ser ells fent rap, nosaltres fent glosa, ara fent glosa, fent rap, i en el final, ells perden el seu punt de confort perquè se'n van cap a la improvisació, cosa que no és habitual amb ells, i jo perd el meu punt de confort perquè me'n vaig cap al rap vinguent de la improvisació. I bueno, ho han emprat per això. I després el que van tenir també així remarcable, troc que era l'estiu de 2022, ens van convidar, en Joan Moll i jo, en Eva Cardona de Sonadora, per fer també una performance d'aquestes, però aquesta vegada, en vez de ser en orgànic, era en Narcano, que, bueno, per qui no ho coneguin, és un glosador, ai, perdó, és un rapero a nivell internacional castellano parlant, que està campió de campió de la Red Bull, que és la competició per antonomàcia. I, bueno, va sortir també una balada molt, molt xula, molt xula, molt xula.
1: I de, així, de qualque manera, sí que tenen qualque cosa a veure, no? Encara que no sigui en sa mètrica o sigui en sa manera de rapejar o de glosar, sí que hi ha qualque cosa genètica allà darrere, per entendre genètica com algo que roda dins de, tant de rap com dins de sa glosa, no?
2: Jo sa glosa i el rap sempre els he vist dos fenòmens, no m'atreviria a dir iguals. A lo millor podrien discutir si són germans, però, bueno, cosins, segur, perquè tenen un fonament... Quan és improvisat, me refresca, tenen un fonament, que és això, crear una poesia oral improvisada. Això és subjectiu. I, per tant, aquí intervenen factors mètrics i intervenen factors de rima. I això, cada un amb les seves diferències, però al final són els ingredients que has de barrejar perquè te surti la composició poètica.
1: I de Vicent, tornant-te en el premi, quina rebuda vas tenir per l'organització de Catalunya Freestyle?
2: Bueno, sí, no me coneixien. La veritat que no me coneixien. Com t'he dit abans, no havia estat capaç d'establir contacte amb aquesta gent. Sí que quan vaig veure que ho publicaven vaig fer un parell de preguntes abans si era obert a tothom, si hi havia qualque tipus de limitació per edat o per procedència. Me van dir que no, que era inscripció gratuïta. I vaig arribar allà i bueno, res, me vaig inscriure. Hi va haver una estona de pausa, que suposo que ells acabaven de preparar pues, bueno, tot el sistema musical i això, i van sortir en gran pati que feien en el local aquí on estaven, i ja hi havia raperos en rotllo que practicaven. I jo, la veritat que m'ha agafat un pot de por en aquell moment, perquè vaig veure bastanta qualitat, i vaig pensar, Vicenta, bon punyat estàs fotut, no aclariran res. I sí, m'acompanyava el fill meu, va voler venir dels viatges, el fill gran, i papà, prova de... Dic, no, que en aquell moment estava nerviós perquè dic, no ho aclarirem en això, no ho aclarirem. Però bueno, no ho aclarirem. Al final havíem viatjat, era l'experiència, clar que quanta puntes vols intentar competir, però bueno, si m'haguessin entrat a primera ronda, haguessin acabat de veure la jornada des de la banda del públic i tan tranquils, una experiència més, no?
1: Exacte.
2: Però bueno, sí que vaig veure raperos, improvisadors que repetjaven molt bé i fluïen molt bé les bases, i pensava, bueno, dic, això aquí estarà renyit, ens haurem d'esforçar. I no me vaig donar a conèixer, com aquell qui diu, fins a primera actuació. Sí que el meu perfil per edat o per estètica, potser podia cridar un poquet l'atenció tot d'una. I, bueno, estratègicament també vaig provar d'agafar un perfil baix, no vaig voler cridar molta atenció en cap moment, i les armes meves els vaig decidir mostrar en el moment que me tocava actuar. Llavors sí que es ve que hi havia rapers que fluïen molt bé, és a dir, musicalment anaven molt bé, i potser és perquè... Diguem, un bon improvisador de rap té com a dues cames, com a dues branques, dues columnes, no? Una és de fluir la musicalitat de la base, seguir la música, i l'altra és el fet de crear el discurs improvisat. Llavors, quan te dic, n'hi havia que fluïen molt bé, però després no acabaven de rematar el discurs, no? I el cas meu, potser, era un poc al revés. Jo sabia que tenia bona oportunitat, bona capacitat.
1: L'èxit, ve de sa glosa, no? Un poc, també s'entreno de sa glosa. No?
2: Crea't la idea, que és el mecanisme que jo estic acostumat a sa glosa, i la vas desenvolupant. I potser, pues, per falta d'experiència, de pràctica, de coneixement musical, pues, no tenia tanta aquesta branca. Però he de dir que tot d'una vaig la primera ronda, que era eliminatòria, érem 100 que mos havíem inscrit, i vaig dir, vaig intentar destacar, i llavors vaig intentar crear tres acudits, bastant contundents, les tres estructures, les tres gloses, perquè ens entenguem, els tres patrons, ells diuen un patró, seria una glosa, no? Una unitat, bastant contundents, per, a la fi de cridar l'atenció, perquè vaig pensar, són 100, si no crido un poc l'atenció ara,
1: me diran, sí.
2: Molt bé, gràcies, bona nit, quan tu n'hi ha 50.000 d'iguals. I allò va quallar. Jo crec que la gent m'havia vist amb una imatge i després quan me va sentir que repetjava, pues, bueno, els hi va agradar, els hi va sorprendre i la veritat que van tenir molt bona acollida les tres cançons que vaig fer en aquell moment.
1: Jo he sentit qualque rima, o no sé si es diu rima o es diu glosa, però sense que la gent respon, no? Amb crits, amb sorpresa, no? I tot això que comentes, amb aquestes petites rimes que he sentit per les xarxes socials, sí que, a més, li dius, no? Troques a final, fins i tot, en el finalista, li dius, no sé què t'he de contestar perquè no m'has dit res, no? És un poc això, no? Vale, tu has rimat molt bé, però no m'has enviat el missatge. Això és el contrari que tal vegada passa en sa glosa, no? Que hi ha un missatge ocult o una ironia o aquest sarcasme que pot haver dins sa glosa. Jo crec que això es veu molt clar, no? En sa manera de repetjar.
2: Sí, això eren ses armes meves i els tenia clares. I a sa final, concretament, que m'ha tocat amb en Daura Mangara, un lot de Banyoles, he descobert, i bueno, me va caure molt bé, vam fer molt bona amistat també després de baix escenari, que això també és important. I jo crec que s'unió, que m'ho haguéssim pogut fusionar ell i jo, haguéssim fet un raper bo per anar a competir a puestos molt importants. Ell tenia una musicalitat molt bona, molt bona, sí. Que sí, qualsevol estil de música que li van posar, i li faltava un poquet d'ingeni que potser jo sí que tenia en aquell moment.
1: Aquest tipus de concursos o aquest tipus de posada en escena, no sé si és mig pregunta, mitja reflexió, però trobes que en el món de la glosa faria que s'hi aproximi gent més jove?
2: S'ha anat renovant la plantilla de glosadors i es ve que surt gent jove. On no hi ha tanta gent jove és en el públic. Val? Tot i que també en aquest moment s'he de dir que és la meva senzilla opinió, la glosa menorquina és un moment dolç, perquè hi ha espais on sí que ve gent jove i s'està interessant gent jove. Val? Dit això, la glosa menorquina és un fenomen cultural antiquíssim i s'ha mantingut molt fidel a la seva estructura i a la seva musicalitat fins ara. I les formes, a poc a poc, van tornant arcaiques. La primera vegada que sents cantar les porgueres, que és la tonada de la glosa menorquina, moltes vegades crides l'atenció, perquè és una música i un cant arcaic, d'acord? I bueno, qui sap apreciar el valor de so, molt bé, perquè és un valor afegit, però és qui no té previst apreciar-ho, tot d'una li pot crear inclús un rebuig, li costa a vegades, d'acord? I nosaltres que hem fet a vegades cursets a les escoles i això, hem vist que xocava molt a l'alumnat. I d'ancians en establert contacte sempre intentàvem posar, igualment que posant quartetes més alegres de música popular, tipus l'Amo Son Carabassa o la Morena de Torret, bueno, qualsevol de sona que són com a més alegretes, més dinàmiques, també hem descobert, i sobretot en Abel Villalonga, que és qui va ara fer cursos i això per les escoles, i en Pele, també, quan afegeixen cosa de rap, una petita mostra, l'atenció dels alumnes es capta tot d'una. Al final, és el dia a dia seu, aquest tipus de músiques més electròniques, més de bombo caixa, sonen moltíssim per xarxes socials, per les ràdios, i els crida molt l'atenció. I et sorprenen, i és un canal que ens permet activar l'ins interès i a través d'aquest canal després arribar a sa glosa.
1: Tu t'hi veus repetjant aquí a Menorca amb aquest perfil de freestyle? Trobes que trobaries un context o trobaries les persones per poder-ho fer?
2: Difícil. Se pot arribar a fer, sí que es ve que hi ha companys de dir que una temporada havíem estat provant, però eren glosadors, no érem rapers, no? I no som rapers, he anat a la zona, però jo si m'he de definir, me defineix com a glosador. Difícil perquè no sé si tenim públic, que potser també en tindríem, però bueno, no tenim prou quantitat de persones que en aquests moments puguin rapejar en català, així en format improvisat, saps? No ho sé, jo el tema de si és rap... Clar, jo no ho veig com un tema de substitució, d'acord? Ho veig com un tema de conviure i d'evolucionar. Nosaltres, els glosadors menorquins, xerrer de nosaltres, però bueno, podria xerrar dels nostres germans mallorquins, perquè també prenem camins paral·lels, de cada vegada introduïm més tonades, val? I sense oblidar ni menys tenir la nostra tonada principal, és el sumun, i és el sumun, i nosaltres l'estimam, i per nosaltres la bellesa, però sí que introduïm, perquè creiem que han d'innovar i han d'anar introduint coses.
1: Sí, com les dècimes, no? De vegades...
2: Les dècimes els tenim ja molt naturalitzades i van trobar, ens ha duit molt de debat i molta polèmica a nivell de glosadors, però van trobar un poc la mesura i és no passar tanta pena fer. El que agrada queda i el que no agrada se deixa de fer i no passa res.
1: Sí.
2: I bueno, és això, és provar. I el glosador ideal o el glosador en majúscules...
1: Fa octaves.
2: Per què no pots ser aquella persona que sap improvisar damunt diferents varietats musicals, incloent el rap? No sé si m'explic.
1: Sí, sí. El cant improvisat és un art, i tant a Menorca com a Mallorca i com a molts altres indrets, no? Perquè podríem fer un repàs de cant improvisat a nivell mundial com a eina de transmissió oral i de comunicació. I segurament ve de temps ancestrals. Supos que ara te demanaran si continues, si vols participar a nous tornejos o classificacions, perquè ara sembla que a partir de l'any que ve també hi hauria classificatòries per participar en el torneig final.
2: Ara encara estic, la veritat que encara estic digerint tot el que m'ha passat dissabte, que és molt recent. No m'ho esperava gens, la veritat que no m'ho esperava, ho intentava guanyar, però no m'ho esperava. I després tot el tema que ha generat, que s'ha inflat moltíssim a través de xarxes, mitjans de comunicació, i que en aquest moment ho estic digerint encara. No havia de ballar pràcticament a l'escenari i m'ha fet gràcia perquè m'estaven fent una entrevista per un diari de Catalunya, una entrevista filmada, i me demanava el reporter... Diu, bueno, diu, com creus que aquesta victòria afectarà la teva carrera de cara a defensar el títol l'any que ve? Vaig riure. Dic, carrera, dic, jo tinc una dona, tinc dos fills, tinc una feina, tinc un projecte de vida muntat, dic, i no ten temps material per entrenar ni per tenir una carrera. M'ha fet gràcia. És una anècdota ben que dic, que no crec que torni l'any que ve en el torneig. Som conscient que el que m'ha passat, no anava a dir el que ha fet, no, el que m'ha passat té una repercussió i som conscient de que anaré a glosar i se me demanarà que a qualque moment que també pugui repetjar qualque cosa. Som conscient que potser des de Catalunya me convidaran qualque vegada a fer una exhibició. Tot això som conscient, no dic que no hores d'ara, però enfocar les meves energies vitals a dir... He de seguir perquè aquí ara comença una història i jo puc estar, he de mostrar que tinc nivell, puc estar entre 5, puc estar dins el circuit, perquè ens entenguem, un circuit professional o semiprofessional, no sé què es crearà.
1: Sí.
2: No, perquè no estic en aquest punt vital, ni d'edat, ni de rutina, ni d'organització.
1: Bueno, sobretot pas a pas, glosa a glosa, i a poc en poc pues, anar prenent decisions i segurament... Com qualsevol improvisació, doncs segur que improvises molt bé. I enhorabona per aquest premi i espero que ens veguem en el pròxim glosat i puguem gaudir de la glosa i també de rap, qui sap. Gràcies, Vicent.
2: I tant. Molt bé. Moltes gràcies. Molt agraït.
0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
3: Rondalles i llegendes de Menorca. La ciutat de Parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen la ciutat de Parella. La ciutat de Parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mar. La llegenda explica que fa molts i molts anys Parella es van amistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de l'altra, volien ser ses més polides del món i al final van ser encantades totes dues. A la ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Per ella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que la terra serés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lotet a fer un enviat a Cas Ferrer per a serar serres. Serres són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar la terra. Quan l'al·lotet va haver fet l'enviat i va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Serres havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a l'asa. Però quina va ser la sorpresa que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que les ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lotet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lotet, en vez d'agafar el caminet cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lotet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els avegués i els hi va dir: "Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí, però quan manco m'ho esperava vaig arribar a Ciutadella, vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar amb un santiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva." L'amo i el missatge li van dir: "Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de Parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida." La ciutat de Parella segueix davall la mà, però li queda esperança de sa desencantada. Diuen que s'encantar i s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben set Joans i set Joanes, tots desconeguts entre ells.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Bueno, a veure, pregunta obligada, preguntes obligades. Quin és el secret per guanyar tant?
2: Jugar molt.
1: Bueno, i jugar mínimament bé, també.
2: Sí, bueno,
1: no? Perquè jo he jugat molt i no l'he guanyat mai.
2: Home, hi ha que jugar. El primer és jugar. Per exemple, en David, per exemple, s'ha dedicat més a les ensenyances dels escacs i no tant a la part competitiva perquè no disfruta tant. I disfruta més ensenyant, doncs, bueno, és lògic. Això fa que jo guanyi més, perquè, clar, si ell jugués, jo ens tindrien de repartir els campionats. Bueno, encara que curiosament jo només he coincidit dues vegades en el campionat de Menorca amb en David, jo he guanyat els dos campionats.
1: Jo recordo...
2: Encara que una partida ell me va guanyar quan, abans d'anar a Barcelona a estudiar, quan tenia 17 anys, però jo vaig fer campió. I després van coincidir en un altre campionat de Menorca, jo li vaig guanyar i vaig fer campió.
1: Jo recordo un que es va jugar aquí, la darrera ronda es va jugar aquí, que tu la darrera havies demanat bai, i en David i na Mònica...
2: Té-se aquest.
1: En David i na Mònica, els que guanyés dels dos quedava primer i van fer taules.
2: Correcte.
1: Jo
2: vaig demanar bai i... Home, no perquè volgués. Jo m'havia apuntat en el campionat d'Espanya Ràpid, que es feia a Barcelona, i jo m'anava a jugar al campionat d'Espanya Ràpid. I va coincidir en la darrera ronda del campionat de Menorca. Jo li vaig demanar a la delegació si m'ho podia canviar, m'han dit que no. Pues... vaig demanar bai i me'n vaig anar.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Emmirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

la gavina guaita dalt d'esmon. Es penja la morada i mira el sud. En un instant estira i pren el vol.

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colàrsega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't enduir cegues cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retornarà de nou, i en el silenci la sentiràs quan plou.

Gandà celebrava ses noces de sereu. Aquell dia, el Gandà feu anar solla gran dins sa petita, no només per es bon nom del Gandà i de sereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia del Gandà. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i sereu li oferí un got de vi. Beveu, vosaltres, beveu, ara que hi sou, digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del Gandà. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i, caminant terra endins, arribà a un lloc demanant socors. Quan va saber que es lloc eres del Gandà, se li trabucat seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despellissada i enribonot, com una bruixa.

Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records. Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall

vist de tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

tot acorralat, perdut i sense rumb, carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el vent.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcoberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'hem manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era director artístic de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar sa mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps i en el mes de març comencen a florir les orquídies. Quan sentim el ratllar d'orquídies, m'ho sol venir al cap aquelles plantes exòtiques que es venen a les floristeries, molt vistoses, i que potser qualque vegada haureu o vos hauran regalat. Però no hi ha millor regal que donar una volta pel camp de Menorca i observar la bellesa de les nostres orquídies, que també en tenim. El mes de març marca l'inici de la primavera meteorològica, i és quan comencen a florir les orquídies més primerenques, com per exemple la que rep el nom de mosques grogues. A la nostra illa, aquesta família de plantes està representada per més d'una trentena d'espècies. Fins i tot, en n'hi ha qualcuna d'endèmica, com és el cas d'Ofris balearica, coneguda popularment com borinot. Les orquídies són unes plantes sorprenents. Els seus elements més característics i atractius són les seves flors, petites a les espècies mediterrànies, però enormes i ostentoses a les dels tròpics. Representen un dels nivells més alts d'evolució dins el món vegetal. El mateix Charles Darwin els va estudiar i va quedar impressionat del seu procés de polinització, molt particular i complex. I és que les flors de les orquídies han evolucionat per atraure eficaçment els insectes polinitzadors, fins al punt, en un bon nombre d'espècies, les seves flors han acabat adoptant la imatge d'un fals insecte. Els mateixos noms de mosques grogues o de borinot són prou eloqüents. La paraula orquídia prové del grec orquis, que significa testicle. I és que aquestes plantes tenen enterrats un parell de tubercles amb aquesta aparença. Un d'aquests tubercles, ja passat, és d'on prové el tronxo que ha florit. L'altre, menys jove i llis, és de bon sortirà la planta l'any següent. Així que ja ho veus, si aquesta primavera passejau pels nostres prats i camins, penseu que hi habiten unes joies de la natura. Són les orquídies.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ai,
1: que ho som des a vegades, quan no veig que vora meu. Ai, tenc ses coses més guapes.
2: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes, com ho fa un petit porquet.
1: Mira, que sé que tu des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
2: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

anat a festejar un ego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: dolça gent.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

A continuació, un tema del disc Ens hivern a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè estan residint a Barcelona, a Catalunya, és persona en grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11-12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, AC/DC o Highway to Hell, però és un tema d'AC/DC, i vaig dir... Tu, què és això, saps? Això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig, clar, vaig sentir el tema de CDT i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a tocar...
0: Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Avui xerram amb Estel Boada, artista multidisciplinar. Benvinguda, Estel.
1: Benvinguda a tu també, per entrevistar-me avui.
0: Que bé aquesta veu de performer. N'Estel ha estat a Casa d'Artistes en el marc de les quartes jornades de performance, en concret de la residència, i ha vingut a desenvolupar un projecte en el context d'aquest espai. Què és el que has estat fent a l'espai de creació de Casa d'Artistes?
1: Doncs el que he estat fent, sobretot, és divertir-me molt i buscar un espai còmode on crear alguna cosa de zero, que és el que més de gust em venia. I la veritat és que m'agradava molt un espai que teníeu amb un columpio i un monte, i ens he volgut vincular com aquest espai natural amb un imaginari new age que passés una mica per fases de la meva vida i poder-lo transformar a través d'una performance bastant irònica, convertint-lo en un espai que donés bona sort a mi i a tothom que anés cap allà.
0: Per què allò de la bona sort?
1: Per què allò de la bona sort? Doncs és una bona pregunta. Perquè en general, no, tothom vol més sort, però jo en particular, a la meva família sempre m'han dit que sóc la que tinc mala sort. Vale, sempre tot se m'atribueix a jolín, les teles, que quina mala sort, en lloc de dir les coses bones, però bueno. I aleshores vaig dir, s'ha acabat això. Per què? Perquè en la residència també vaig tenir mala sort al principi, se'm va caure una pedreta a l'ull, no veia res, i és com, jolín, saps? Sempre que vaig a les illes em passa algun cop, em vaig trencar un múscul, és com, sempre desgràcies, i és com, no pot ser això, s'ha d'acabar. I casualment, a part, he compartit residència amb la Teresa W, que, bueno, li vam nomenar Tip Ray, Double Fingers, bueno, totes teníem motes aquí, i la persona que feia la formació performance, la Neus Masdeu, bueno, també tenia un mote, i vam fer, bueno, com un llaç molt, molt divertit, i parlant els primers dies de residència, vam caure en que les tres havíem nascut el dia 12, no, el meu segon dia de residència era el 12 de juliol, que era el meu aniversari, i a partir d'aquí, doncs, vam començar a desenvolupar, bueno, com una història quasi màgica, i va ser, uau, saps quina sort, s'han alineat els astres, he de fer aquí una mena de performance de buen augurio, de la bona sort, i trencar i acabar amb tot això de cuajo.
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G, descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
3: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Mm. Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals d'Amor i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Mm. Mm. Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals d'Amor.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester, mm-hmm, i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança, mm-hmm, per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, uh-huh, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca de Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que m'ho regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

gent, el cel blau per la roqueta, ni pel sud ni pel nord. Mira, tots són gàbies de cinc.

0: Nios de porcajadas.
1: S'anuncia per Canadà l'edició d'un quàdruple vinil edició super mega deluxe amb totes les cançons de Sant Joan gravades fins ara. Inclourà 515 cançons, un llibre de poesia, un assaig sobre perquè segons quines dones no poden anar a Sant Joan, una camisa d'Estrella d'Am i un gos retornable també.
2: I això que queda per Sant Joan encara, tu ja xerres de Sant Joan.
1: Jo sempre xerro de Sant Joan, ja sempre està en el meu cor, tot i més. L'empresa Ryanair, en un comunicat oficial per... Xxxt, agrada aquesta. Anuncia que es farà càrrec del transport públic a Menorca.
3: Molt bé.
1: El bitllet molt Ciutadella només costarà 50 cèntims amb un plus de 837 euros per cada maleta de baix s'assient, allò que fan. El Club Esportiu Migjorn, després de 3 victòries de tercera, prepara el seu salt a ser Champions.
2: Això per l'any que ve, però...
1: El president declara que ja han començat a fer es paperum, passaports, i han iniciat converses amb Xavi Hernández, que cerca feina, m'han dit.
4: Porcajades! Arriba la quarta temporada de Porcajades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Cristo da ma pensa creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural... Mira.

Avui entrevistam en Guillem Llorenç, músic menorquí més conegut com a Rudimentari, per xerrar sobre el seu nou disc, Mala Herba Sempre Creix.

0: Molt bon dia, Guillem, com estàs?
1: Bon dia, content, content de poder estar
0: Sí?
1: amb vosaltres.
0: Que bé, me feia molta il·lusió realment d'aquesta entrevista. Després t'explicaré per què. Però bé, primer de tot, enhorabona pels dies que acabes de treure. Malherba sempre creix. Què tal,
1: Bueno,
0: això? Com ho dus?
1: gràcies. I no, bueno, la veritat que bueno, bé, i una descàrrega, perquè després d'estar aturats un any i que és això, no? Que a vegades dius, i què heu fet amb un any? I, bueno, doncs...
0: Molta feina.
1: Sí, no, no, i que primer de tot, que ho deim, que nosaltres, òbviament, la música no dona de viure ni de bon tros, i que compagines una doble vida d'això, no? De feines personals, de tots els projectes, i després de trobar hores de creació, de no sé què, d'anar a l'estudi, després de... I quan un gestiona el projecte, doncs ja ni... T'ho diré, no?
0: Clar.
1: Però de tasques que no són transparents, de xerres i dissenys, i vas a fer uns vídeos, i vas a fer unes fotos perquè no sé quantos... Però bueno, molt bé, molt bé, molt content això de poder tornar a tenir música nova, que en sa broma m'ho van recordar a una altra entrevista. Jo feia 3 anys que no traies... Jo
0: I
1: dic,
0: tu,
1: tres
0: oi, quin
1: anys? Jo dic,
0: vertigen.
1: madre mia, no feien res. Així que bueno, contents, contents.
0: Molt bé. Bé, nosaltres aquí ja te coneixem i cosa més, però per qui no te conegui, com definiries l'essència d'en Rudimentari, la teva essència com a artista, tant en àmbit com més líric, musical, com per lo que fas les lletres, el missatge?
1: Bueno, a nivell líric, que a vegades ho xerram entre nosaltres, però bueno, sí que a vegades me surten lletres més explícites, però sí que crec que m'agrada xerrar com més a lletres universals o d'històries que puguin arribar, bueno, no ho sé, no? D'una manera més propera, no? Que a vegades hi ha certs artistes o gent que escriu que té molta gràcia per escriure parrafades explícites amb... Jo crec que no sóc un gran lletrista, sempre ho dic. Escric de la forma que puc i com bonament sé. I bueno, sí que el projecte, crec que és això, no? Que Rudimentari ja la intenció del nom ho diu, un projecte humil, casolà o de poble, no? I aferrat a les arrels i a la nostra cultura, identitat, en què m'he criat i que crec que dona força en el projecte, no? Que es recolza en els valors.
0: Totalment. El primer single que vam poder escoltar d'aquest nou disc va ser Que volen, que bé, és un clar homenatge, és una reescriptura de la cançó Que volen aquesta gent, composta el 68 per la Maria del Mar Bonet, la gran Maria del Mar Bonet, amb una lletra de Lluís Serrahima.
1: Exacte.
0: Perquè...
1: Sí, realment va ser un... No sé ni què va ser. Va ser un, això, no? Una inspiració de que tenia clar bueno, que volia, no? En aquest disc, pues, això, xerrar del problema que, diguem, l'accés a l'habitatge i que crec que és això, que és un tema transversal que ens ha tocat a totes d'una manera o d'una altra, òbviament. Que la cançó, pues, he intentat, és això, no? Que narrar la història com fictícia des d'un desnonament i un poc aquest símbol de resistència, que òbviament això no, però sí que, pues, això, no? Que mobilitzen de casa, que no pots assumir, etc. I escrivint des d'aquesta història era com això, no? Que volia cercar alguna cosa molt profund que pogués remoure o arribar i no sé com, perquè sincerament no ho sé, me va venir això, no? De que volen aquesta gent com quasi literal, no? Que per això crec que t'arriba tant que, diguem, o la cançó original de Maria del Mar i com realment dic, uau, dic, és que me quadra
0: Sí,
1: molt
0: és que
1: i que ella
0: història
1: també narra una història,
0: encaixa molt, sí.
1: exacte, no? I també dic, bo, no? Dues o tres generacions, ui, per edat o... Però bueno, també de poder homenatjar la seva veu icònicament, el que no, va suposar i suposa. I inclús hi havia la intenció de dir, va, ja està una veu illenca, li direm i de col·laborar i tal. I bueno, per circumstàncies no ha pogut ser.
0: Ostres, hagués estat molt bé.
1: Però, exacte, no, sí, tenim allà un poc aquesta espina. Però bueno, supercontents de que almenys pues, se'l comunica el Lee, la va escoltar i tot. I, bueno.
0: Que bé.
1: Sí, sí.
0: Quina energia més xula has fet, és que una cançó molt polida. I crec que...
1: Gràcies.
0: Sí, crec que, és que quan ho vaig sentir vaig pensar com ningú se li havia acudit abans, no? Perquè és que realment som... O sigui, encaixa molt bé que sigui realment el que passa en un desnonament, no? També. Més enllà d'aquesta cançó que podem trobar en aquest nou disc, això, musicalment i també a nivell de lírica, que trobarem en aquest Malherba sempre creix? Lo de sempre, diferent, tot...
1: Bueno, és, exacte, no? Hi ha coses que al final el que dius, bueno, volent xerrar d'uns valors o remarcar certes coses, pues te va de sí que és això, no? Que veus de lo mateix i, i òbviament hi ha coses similars, però bueno, sí que varietat de ritmes, qualque cançó més desenfadada, com bueno, una que és cabrit, no? Que és, bueno, fa referència literal, no? A cabres loques, que són aquestes amistats que jo considero lliures o que no es deixen endur per res, i t'empenyen a fer coses on t'abada tu no arribaries. I també rudimentàriament, que és un poc ja sàtira o metàfora, no? De, bueno, de on deim que estem esperant a que s'estampin perquè aquest model de vida no és viable i estem condemnats a viure rudimentàriament i sempre fent, bueno, broma en sa paraula. Però bueno, no. Diferent, la veritat. Jo crec que coses que no hi havia altres discs i que també em volia atrevir a fer de ritmes, ja sonorament... I content, perquè crec que és això, no? Que complementa un poc els altres dos per necessitats nostres, de dir, ostres, no hem fet cançons així, no ens hem atrevit, o per lo que sigui no han sortit. I això, no? Més enllà de lletres, que també crec que hi pot haver alguna diferent que agradi o que la gent hagi trobat a faltar, també de ritmes.
0: Moltes ganes d'escoltar-lo en calma tot sense... Quines sorpreses, mos du.

0: per inspiració, per coses, es donava, que diguem.
1: Clar.
0: I no va ser, però no anem a cercar, pues això, no, vincles que no existeixen i tampoc t'ha duit a escriure o t'ha duit a fer alguna cosa que dius que t'encaixaria.
1: Clar.
0: I clar, amb en Guillem a repetir, no? L'única col·laboració que hem fet, que diguem, oficial i escrita, blu, blu. Però clar, va sortir de que amb ell compartim moltes coses, vull dir, des de músics de banda, espai de creació, amb l'estudi i ara també amb cooperativa de Ràdio Solar. I em va venir literalment la cançó que es diu Crema i Enciamada, i no sé per què, perquè al final escriure és com s'obre davant un paper i et venen coses, no? O almenys això me passa així, hi ha gent que no. Per això, no? Em va venir una frase, no? Amb crema, i crema i enciamada, i l'enciamada menys suprema. I clar, i amb ell, que moltes vegades havien xerrat de ses arrels, de com ha conegut Menorca, i de ses nostres famílies, jo que he conegut la seua, i tot, bueno, ses nostres històries. I ràpidament això li vaig mostrar i ja va ser com ganes d'escriure bueno, cap a l'artesania, cap a les generacions majors i com us havien transmès. I molt content de com ha quedat també una cançó diferent a la que teníem amb ell, que crec que, bueno, que pot agradar.
1: Segur que sí. Ara comentaves això de la cooperativa. No sé si ho vols explicar una mica, si és un projecte que també...
0: Sí, sí, sí. Interessant, bueno, perquè es doni a conèixer. Sí que jo no sóc la persona que, diguem, més indicada, perquè sóc la darrera incorporació, però sí que, bueno, ja estan a reunions o des d'un bon inici que ho anaven, que diguem, creant i coincidíem amb en Guillem, sobretot, m'explicava. I molt interessant perquè realment és això, no? És una unió d'artistes on col·lectivament el projecte inicial era crear una discogràfica i ho és per qui vulgui, però bàsicament ara amb el que s'ha basat primer i per començar a tenir recorregut és amb un sistema que diguem com de facturació, però perquè puguis tenir tu també ajuda i solvència, on moltes vegades... pues això, no? Petits projectes i no tan petits, et trobes dificultats, no? De qui factura els concerts, qui pot donar d'alta en els músics,
1: sí.
0: I sense altes comissions i coses rares. I després, sobretot, per això, per creació de música, que entre tots tenim un crèdit i al final és un crèdit d'ús mutu, no? Si tu necessites un disc, hi ha un saldo comunitari i sempre ho comuniques, però vull dir, tu pots demanar diners i al final els diners de tots o doblers que després necessita un altre artista.
1: Clar.
0: I així mos nutrim, no?
1: Està molt bé, perquè costa molt en el món cultural facturar aquestes coses burocràtiques, són molt complicades.
0: Sí, no, i la necessitat, no, de doblers, de que quan tu un inverteix i ho poses de la teua butxaca, bueno, si ja són precaris, pues encara ho és més per èpoques, no? I així almenys per recolzar amb altres, no t'has de preocupar i s'agraeix un munt. I el projecte de segell discogràfic és molt més ambiciós, però també molt potent, molt potent. La veritat.
1: El nom? Que no m'he quedat amb el nom de la...
0: Ràdio Solar.
1: Ah, sí. Molt bé. Bé, tornant un poc en el disc, és que m'ha fet curiositat aquest tema, perquè crec que és un important d'aquest tipus de projectes autogestionats. Tornant un poc en el disc, aquest mala... O sigui, això de mala herba, aquest concepte, no? Què és? Ser una mala herba? És reivindicatiu? És defensar el territori?
0: Clar, vull dir, sí que em va fer gràcia perquè jo, amb broma, no? No? Xerrant entre nosaltres i tal i qual, dic, estic cansat de la mà, amb broma, no? Òbviament, que vull dir, és el que mos més caracteritza en els illencs, però amb broma dic, ostres, un disc contracorrent, l'altre rissaga perquè donava continuïtat... Però dic, ara, dic, després de la pausa, després de tot, dic, vull anar a la terra, dic, i jo, de la mà, vamos, poc. Vull dir, m'agrada molt.

0: m'encanta, però dic, jo, la meva família i on jo m'he criat és al camp. I aquesta, en broma i no broma, dic, vale, no, anem a donar la volta a la fua. I després, pensant noms, pensant coses, ja també amb lletres que hi havia per allà, com esborranys o coses començades. Bueno, ganes també de ser positiu i de donar un poc d'esperança també, no? Un nom que crec que és molt explícit per això, no? D'aquestes males herbes que pot ser col·lectiu, no? Però aquestes llavors també que m'agradaria pensar que hi ha i que som, no? Capaces de renéixer, d'adaptar, de mutar. I em va cridar, no?, l'atenció a això, aquest nom, i poder, el que dic, canviar un poc la nostra visió de la mà a la terra, i ara és aquesta llavor que també, com a ego o projecte, de dir, vale, òbviament ens dirigim al col·lectiu, però nosaltres, després d'una pausa, després de no fer música, com dir, també que estem vius.
1: També heu crescut.
0: Nota. Sí, segur, també, i tornat vells.
1: Això és més experiència. Sí. I pel que fa com estil musical, a reggae, que és la vostra aposta, la vostra tria, creus que per els teus orígens és reivindicatiu per si mateix? O sigui, per què el vau triar? Què us aporta?
0: Sí, no, totalment, totalment. D'on neix ho és, no? D'una reivindicació i, òbviament, bueno, des de la independència de Jamaica. I al principi tots els grans artistes més de gènere roots, que diguem o subgènere dins de reggae i música jamaicana, és totalment polititzat, no? I ells reivindicaven les seues arrels i les seues cultures, però sempre des d'una estima a la terra, tot i la visió a vegades més mística o més religiosa des de rastafarisme. Però també això va triar aquesta música com us va triar ella, nosaltres. Perquè al final és això, no? Jo venint de, bueno, de punk i músiques més reivindicatives, explícites, no? Més dures, acabes això, no? Bevent d'altres estils i arribant a s'escà, i de s'escà, pues, això, cultura més rumbo i tal, d'estils més de Gran Bretanya, de l'immigració jamaicana. I acaba, pues, això, no? Que per gust vas indagant i es regue, jo no ho sé, no? No sé per què, però és el que més m'ha arribat a seduir que es quedi, que diguem, amb el pas dels temps, no? Òbviament, pues, segueix que escoltant punk i altres músiques que m'acompanyaran. Però, bueno, aquesta també perquè, no ho sé, no? Crec que és fàcil transmetre un missatge, no ho sé, no? Que t'arribi d'una manera més, no sé com dir, íntima o que remogui per com sóc jo, eh? Òbviament, d'altres formes poden arribar missatges de mil maneres. Però com vaig començar a escriure, no sé, no és com me va fluir més en la meva forma de ser i d'escriure també artísticament. I amb el pas dels temps, doncs mira, hem provat això, no? Variació de ritmes i guinyos cap a l'escà i tot. Però sí, és el que dic. Jo crec que mos va triar a nosaltres o a jo, i curiosament trobar ferrariencs que també feien reggae a Menorca i no ho sé, no? I va ser tot una sèrie de casualitats. Però mira,
1: jo crec que l'estil casa molt bé amb les lletres i amb el missatge, i a més és que és molt alegre, i això també, com això també m'encanta, el punk i altres estils així com de mena més durs, com deies, però ostres, que la felicitat, diguéssim, com l'alegria que pot transmetre una cançó de reggae, a la vegada que la pots ballar però la pots cantar i ets conscient de la reivindicació de la lletra, crec que és superimportant.
0: No, sí, i vull dir que això, no hi pensàvem en el que vaig a dir, perquè gent m'ho ha dit, diu, clar, és que feis una música que, vull dir, gent que t'abada no estigui tan d'acord amb els missatges, està obert a escoltar perquè és agradable.
1: Totalment.
0: Dius, bueno, si és així, me n'alec, no?
1: Òbviament,
0: clar, dius, no anava per aquí, però sí que et cerques, et conscient de que bueno, que contribueix, no? I que ajuda, i òbviament, pues, estils, pues, això, pues, rock, punk o t'agrada més això, tancats, la gent de primeres no seria tan oberta a escoltar, no?
1: I clar, tenint en compte també el context en què creau el principi, que és Menorca, aquestes coses clar, de vegades s'han de tenir en compte i trempetjar
0: sí,
1: una mica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no, i ja t'he dit que ha vingut tot com ha vingut, no? Mm-hmm. Òbviament no penses en això, fas el que t'agrada i punt. Però sí, sí, sí, no? La gent després m'ho ha dit o t'hi dona a pensar i és obvi, sí, clar, no? Que inclús això, companys que també fan rap i tal, bueno, orgànic.
1: Sí, sí.
0: No? Dius, que la gent diu, ai, pues això, no? Perquè fan hip-hop o rap en menorquí i ja, mira, perquè és en menorquí m'agrada més. I dius, bueno, pues hi ha certs aspectes que fan que t'arribi més o que sigui més obert.
1: Clar.
0: Però sí, també, això, segons quina música.
1: I ara mateix, quins són els teus referents culturals principals, coses que escoltes més, que t'està venint?
0: Sincerament, és això, desconnectat de tota la música en català, exceptuant això a Dala perquè els atenc al costat, i vull dir, no m'encans. I orgànic, perquè també és això, n'hi van dels millors amics, i en Lluís, que també el tenc en cercles. Però exceptuant això, molt també forçant a escoltar més música, bueno, reggae, és veritat que no escolt res més des de fa... Vull dir, esporàdicament algú de punk, però per desintoxicar, però sí que vaig voler fer l'esforç per aquest disc a nivell friki personal, dir, vale, no vaig escoltar res més, me vaig empapar de tot el que pugui, i anar un poc a això, no? A les meves referències i a grans mítics, per dir, clàssics de reggae i sobretot de roots, on m'he volgut basar més en aquest disc. I la veritat que això, no sortia massa d'allà mateix, que me feien la broma, diu, escolta coses i tal, i jo què sé, no?
1: I tenia... Estic centrat.
0: I dic, no, és que dic, no, me ve de gust això, no? Sortir d'allà i dic, ja ho faré. I també un pot desconnectar de... Bé, desconnectar no, però és a dir, no vull saber res de propostes de que fan, no ho sé, no? Més actuals o no sé què, dic, no, vaig a fer el meu, dic, perquè inconscientment sempre t'acabes, exacte, no? Mirant i ai, dic, no, dic, pas.
1: No, sí. Clar, que escoltes massa i després acabes fent un reggaeton, sense voler, t'imagines?
0: Exacte, no? I acabes i dius, ui.
1: Què m'ha passat?
0: No, però bueno.
1: Bé, si vols, ara un poc enrere, deixar un poc el disc nou i anar un poc cap als principis de la teva carrera musical, que també em feia ganes un poc xerrant-ne. Al principi, quan he dit que me feia molta il·lusió aquesta entrevista, ho deia perquè, ostres, jo crec que som la cançó que va estar el 2029, el 2019, encara queda una estona. Ostres, crec que és que va ser un impacte per la societat menorquina, no? Vull dir, i ho dic sincerament, o sigui, crec que això, vull dir, crec que vau saber amb un ritme amable i unes lletres també alegres poder atracar, com poder emocionar molt a una generació independentment de la seva ideologia, no? Moltes persones que no sabien... Jo pensava, jo que estava ja en aquell moment escoltant moltes altres coses, com potser més específicament, explícitament polititzades, jo els deia, però sabeu que cantau? Me'n record molt pensant, mira, és que tothom està cantant això, però realment saben que estan cantant. I per jo va ser com... Ostres, va ser un impacte molt, molt fort i crec que va ser una cosa molt xula. És que me'n recorda que era una cançó que cantàvem per tot, me'n recorda cantar-la d'acampada amb els amics, o sigui, era una època que va ser superxulo, realment, saps? Sí. I avui venim cap aquí pensava molt en això, i per això, no sé, m'agrada poder xerrar avui aquí amb tu, com Gairebé, sí, que han passat set anys després, no?
0: Ostres, sí, sí, no, no, rapidíssim. I no, no, totalment, va ser, no sé què va ser, però tenint en compte això, de que... Bueno, moltes coses, no? Jo crec que també és factor sorpresa de que, bueno, pues no existíem, no? La gent no ens coneixia i un pot també de... Qui és això? Sí. Què és? D'on surt? Però, bueno, era una carta de presentació, no anava més enllà, saps? Vull dir... Clar, record xerrar amb Orgànic i soy que me deien, i ara què faràs? Perquè després d'això, doncs pues no tens res, saps? Vull dir, era com... Pues il·lusió de fer un projecte pues, això en banda i, bueno, coses que no havia pogut fer, que diguem... I era una carta de presentació, no? De poder dir, mira, com qui és rudimentari, què és rudimentari, o què pretén dir, o tal, no? Jo què sé. I un poc, pues, això, no? Dir d'on jo venc, què eren les arrels, i passar i tenir pinzellades, pues, això de la nostra cultura, de reivindicar també sa illenc. I exacte, i es van sumar en el carro també moltes persones, perquè crec que sí, que va agradar estilísticament i com els hi agradava el ritme i les melodies i tal, i que els hi va arribar, que els va ferir, però persones que totalment crec que no sabien que cantaven. I em va saber inclús greu per això de dir, uau, saps... No ho sé, vull dir, també en el vídeo que em vaig posar la camiseta de Menorca antifeixista...
1: Sí, mític.
0: Bueno, crec que era molt directe, però el que estava de la lletra no ho és tant, no? Però que era la intenció d'acompanyar. I no ho sé, però sí. Gent que després me deia, inclús això, record comentaris a YouTube i no sé què, de que justament la camiseta...
1: Dissobrava, no?
0: Sí. Ai, és que mesclant política... I dius, vale, no ets entès massa cosa. No, perquè, bueno, què és política? Per jo ho és tot, òbviament. T'agradi o no. Vull dir, però crec que la gent no ho entén. I això, no? Aquests comentaris era com, uau, crec que la gent no s'entera massa de què va la pel·lícula. Yeah. I s'ha sumat en el carro de que ha agradat i pues, el que dius, no? Estava... circulant per allà i no ho sé. Però sí, va ser tot un fenomen que, diguem, per nosaltres viscut, de que no tornarà a passar, perquè segons que no tornarà a passar, ara estem allà i ja està, no? Però sí, va ser una empenta forta, va ser una empenta forta.
1: Ostres, devies tenir moltes ganes de seguir després d'allà, o no?
0: Sí, bueno, de seguir creant, no? Perquè ja t'ho dic, no teníem res més. I en aquell moment no teníem ni la banda feta, vull dir, era jo amb en Quim, el saxofonista, però com a productor, i va ser com, bueno, doncs pues, això, no? Hauré de córrer i fer alguna cosa, perquè tampoc així, però sí que era com, vale, doncs pues ja està, ara hi ha un buit.
1: I d'aquí va bueno. Sortir Contracorrent, llavors, no?
0: Exacte.
1: 2020.
0: Sí, sí. Sí, pues, també tenia altres esborranys i lletres, però que jo inclús havia... Això no ho sé, com aparcat, perquè ja, era com, vaig a fer una cançó i a dedicar tot el que pugui i també inversió econòmica meua, que en aquest moment dic, mare de Déu, sense... No ho sé, estaria disposat a tot i no sé ni per què, perquè... Sí, però fatal estaria. I sort que me vaig animar, vaja. Sí.
1: Abans comentaves un poc que ara mateix estàs escoltant només una sèrie de coses i que potser no estàs atent a les novetats en català, en el panorama musical en català. Si vols, ratllem un poc de panorames musicals en general, no? Perquè jo crec que sentim molt, i amb raó, no? Que darrerament el panorama en català està molt despolititzat. No sé... Coneixes, tens recomanacions que puguin girar un poc la truita o saps com està la
0: cap, a... sí. Cap a aquest discurs, dius?
1: Sí.
0: Vull dir, propostes sí. Que sí que
1: propostes
0: volen.
1: Propostes xules o l'escena de Rig en català, abans, si tens alguna proposta.
0: Sí, no, a veure, jo crec que sí que... que el que dius, que sempre hi ha gent que vol apostar per, bueno, per dir coses, no? Mm-hmm. O que tens ganes de dir coses i que te remouen més enllà de, jo què sé, de l'amor o la vida quotidiana més banal. Que pot estar bé, eh? Però que tot es basi en això, bueno, crec que passen moltes coses, com per no dir-les.
1: Totalment.
0: O que no venguin de gust explicar, no? Mm-hmm. No ho sé. I sí, a l'escena ja més reggae o tal, vull dir, propostes joves, emergents, com Neptú, aquelles de Lleida, i també amb música superconscient, o l'altre dia que vaig poder conèixer en persona Roof Bandits, que són de, no sé d'on són, si de Ripollet, no sé d'on són, però bueno, de Catalunya, i també superguai, amb una energia que veus això, no? No sé, que crec que tenen super de força i espero que els hi vagi superbé. I després el panorama que no sigui reggae o tal, sí que ha sonat molt a Remei de Calafresca,
1: sí. Mm-hmm.
0: Que crec que és exemple un poc més, bueno, mainstream, no amb lo dolent de la paraula, però sí que ha aconseguit igualar-se propostes així, bueno, més comercials i estar a certs cartells i puestos que, no sé, no? Que hi arribin propostes així, unes qui vulguin ser, però si elles hi volen ser, doncs me n'alec per això, perquè el Menko es rompre un poc tendències. Totalment. I coses que dius que, jo, és guai. Però sí, jo espero que això, no? Que també són inèrcies o moments, no? De que la gent ara, doncs això, no? Com que està de moda, doncs això, passar un poc de tot perquè s'han cansat de polititzar, no sé, que han anat escoltant a vegades pinzellades, sí. No? D'entrevistes, perquè precisament es demana, no? Com és que ara la música, tal...
1: Ai, és que...
0: I, exacte, no, m'han cansat, sí. Que tot és política, i dius, bueno, però és que és el de sempre. Conviure, tenir companys de pis, les teues dinàmiques... que adoptes, el que sigui, tot és política. Vull dir que, i segons com tu miris de que xerren, pues, també fan política.
1: Ja,
0: no?
1: Vull sí,
0: dir,
1: sí, completament.
0: Una cosa és que no vulguin veure, però... Llavors, bueno, jo crec que és això, no? Que ara és una època i que anirà canviant, no? Si, si més no, no ho sé, jo no té res a veure, però m'ha fascinat lo d'en Bad Bunny, no? I tot sí. El rebombori que té... Però sense fer-li cas en aquest senyor i la seva música, que òbviament has sentit per ràdios i tot, dic, hòstia, dic, aquest tio diu coses que no m'interessen, vull dir, que no m'arriben, sense ànim de criticar, vull dir. I d'altres que dic, no sabia que havia fet una cançó ja com... Oh, que és Lo que pasó a Hawaii, no?
1: Sí, Lo que le pasó a Hawaii. Mm-hmm.
0: Vull dir, com, joder, dic, és molt explícit, molt directe. Mm-hmm. Sí que sobre l'apagón, d'allà de Puerto Rico, no sé quantos, que s'havia mig posicionat, però és igual, no? Dic, una sí, figura bueno, en el món que és, si no m'equivoc, la persona més escoltada sí. I no sé quantos... Dius, de repent sembla que no atura de reivindicar les seues arrels i la cultura ja més llatinoamericana.
1: Mm-hmm. Home, però... va sortir amb la bandera de la independència de Puerto Rico, que és la bandera que allò que és blau està baixat de to.
0: Exacte.
1: Però de petja roba que duera de Zara, sí. Sembla que és pro-Israel, vull dir...
0: Sí, no, no, exacte.
1: Les contradiccions surten per totes bandes.
0: Sí, sí, sí, que s'és fet viral, exacte, perquè, clar, era molt el moment actual i contra, bueno, no, contra les tropes aquestes d'immigració, contra ICE... i molt explícit, volcat amb això, no? Semblava tots els missatges i les indirectes. I que superguai sí. Aquest punt, no? Que dius, hòstia, superbol i venga, va. Però bueno, podem criticar moltes altres coses, dius, mira, pues, no es vol xerrar de política, doncs pues mira, aquesta se l'ha menjat de tothom, no? I dius, ah, bueno, pues a veure què passa, no ho sé, no? En tendència o si ojalà això, el que dic, ara tothom li vingués de gust reivindicar ni que fos la seva cultura i les seves arrels. No? No ho sé, esperem això, no? Que canviï un poc el paradigma.
1: Bé, tot és un pèndol, així que ara toca...
0: Sí, i ara t'he dit cicles, no? Jo crec que al final...
1: Sí. I en l'àmbit més menorquí, bueno, hem xerrat d'orgànic...
0: Que haguem dit, no ho sé, però bueno, va, de sí. Música... Sí, era, no record. Però també, bueno, els companys de Barlat, no? Que hi tenc, bueno, per generació i per, sí, cercles que hem anat fent, també de projectes que volíem tirar endavant, menorquins pel territori, la plataforma antifeixista, Menorca... Bueno, amistats. I, jo, superguai també, no?, d'això, que puguin conviure a Menorca, això, no ho sé, molts estils diferents, sigui orgànic entre això, no?, rap, nosaltres des de reggae, ells des de un pop, no sabria com definir.
1: Sí, és una cosa
0: però
1: indie.
0: Però inclús ara, exacte, no?, és indie, també experimental, sí. No? I després, òbviament, bueno, pel de Gall, que, no?, que ja seria... com el que tothom segurament coneix. Però bueno, no sé, un moment musical que me sorprèn molt. És de Menorca, bé, jo que sé que hi ha, bueno, òbviament, Leo Manso...
1: Sí, d'anava a dir, estic tan enganxada en el seu nou disc, ostres.
0: Ah, sí? No l'he escoltat. Sí, bé, sí, ja t'he dit que no he escoltat res de ningú, així que
1: idò,
0: em sap greu per ell.
1: Aquest l'has d'escoltar. Just el vam entrevistar al Perfil fa unes setmanes i vam poder xerrar del disc i després l'hem escoltat i, ostres...
0: Sí,
1: molt
0: no,
1: xulo,
0: no,
1: perquè és un... ha posat banda i li dona un gir molt xulo. Sí, crec que t'agradarà.
0: No, és sempre, vull dir, Leo Manso sempre m'ha despertat simpatia. Vull dir que segur, segur, faré.
1: I en tema ser artista a Menorca, no sé, creus que estem un poc com... Dic que estem... He dit estem. Jo no, realment no soc artista, però tinc una professió no gaire. Coses, sí, coses culturals i artístiques, no? Al final, que van totes al mateix xac, no? Sí. No sé, si estem condemnades una mica a l'exili o què?
0: Ja, no. A l'exili explícitament perquè has de sortir de Menorca o ho dius metafòricament per una altra cosa?
1: No, literalment.
0: Vale. Ja, jo, i a més, vosaltres també, Radio Far, no ho sé, el que dic, que me dona esperança veure que surten cada vegada més projectes. Però sí que es veus molt de persones que tot i que el projecte neixi a Menorca... O neix de la distància o neix perquè han sortit fora i t'has empapat de moltes coses, no? Que jo m'agradaria pensar que no és necessari i que, si més no, en un futur, pues això, no? Tindràs moltes eines i un mirall enorme, no? On te puguis reflexar. Però, bueno, sí que és cert que òbviament, els recursos són els que són i no és el mateix, no? A nivell... d'inspiració pots sortir fora i trobar moltes propostes, inclús tessatures de coses, i clar, entenc que és fàcil, no?, que sorgeixin des de fora per això, no?, per recursos, per espais, per lo que sigui. Però no ho sé, també me fa ràbia haver de pensar que des de casa no pots fer o crear un projecte. O que sigui difícil després que facin cas des de fora, si és que necessites aquest cas, no?, per diguem, sobreviure, o perquè tu vols dirigir, òbviament, a Menorca i fora de Menorca. Però no, molt content de veure això, no? Pues Radio Far, que s'ha establert, Posidònia també, des de... Bueno, coneixem personalment moltes d'elles que han tirat endavant. Jo, era una necessitat seua que venia de molt tan fora. I també, pues això, no?, veure projectes que es poden establir, que funcionen, dona esperança, no?, de dir, gent que no vulgui sortir de Silla, que ho pugui fer des d'allà, seria increïble.
1: Tant de bo. Tant de bo. Sí, sí. Hauríem de tenir més oportunitats en aquest sentit, així que poc a poc. Xerrant un poc en tema Barcelona, Menorca, distàncies, com és aquest procés creatiu de rudimentari perquè el grup viu entre dues
0: Exacte.
1: Bandes?
0: Sí, sí. Pues, com bonament podem. Feim la broma, que som un grup que no s'haja perquè estem separats. Sí. I mos hem inventat maneres. Però, no, mira, vaig fer dues tancades amb Nedu i en Carl, i també es va sumar en Hugo, però que són Comando Ferrerianc. I des d'allà, no? O sigui, van sortir una bateria d'idees sonores, coses que proposava, coses que van sortir col·lectivament, i d'altres que ja sí que van fer feina jo i en Quim, el saxofonista, per això, no? Perquè ell està fincat aquí a Barcelona, té un estudi que és aquí on compartim amb en Guillem de Dala i Radi Solà. I això, no? De ja també d'idees meues que el que deia, que estàvem molt capficat en anar a treure ritmes i inspirant-me en no sé què, i que ells també m'animaven a dir, t'has de posar tu capdavant perquè contracorrent era el que era, i com d'aquesta essència que cercàvem, i bueno, donant-li més continuïtat. I la veritat que això, entre unes hores de local amb els menorquins i un poc la meva part, que diguem, més íntima, Barcelona, i després amb en Quim i la part que van aportar ja a l'estudi i tots els de Barcelona també. Però sempre estem a sol, convivint com podem. Igual que assajant o crear el directe, quedam, gravam els assajos i després anem perfilant, però en comptagotes. És una barrera, és una barrera. Ja. No diran que no. És difícil.
1: I de res, moltíssimes gràcies, Guillem, ha sigut un gust. Moltes gràcies per aquesta mala herba sempre creix. L'escoltarem amb atenció i amb il·lusió. I res, moltíssimes gràcies per haver sigut aquí.
0: No, a vosaltres, i ànims, que això sí, per seguir Radio Far. I la veritat que això, molt guai de saber tota l'empenta vostra que teniu. S'il·lusió i, bueno, i la dedicació, que és el de sempre. Que ningú sap totes les hores que és invertir en projectes autogestionats i tirar endavant. Així que super de força.
1: Moltes gràcies. Al final sempre val la pena.
0: Sí, bueno, per això hi som, però a base d'esforç. Sí.

0: som molt presoners del moment social en què ens toca viure. A finals del franquisme hi havia moltes ganes de canvi, de sortir d'aquell ambient de quarter. Tothom imaginava una altra realitat, una societat diferent, un aire més respirable. Ara que tenim llibertat, economia globalitzada i mil capricis a l'abast, costa més guaitar rere la paret.
1: Època de muda. Capítol 32. La Menorca més enllà.
0: La gent que està preocupada pel futur de Menorca es planteja com podria ser l'illa d'aquí a 15 anys. Haurà seguit el camí de les illes germanes? Com estaran els aqüífers? S'haurà resolt el tema de l'habitatge? Com es gestionaran els residus? Als anys 80, la gent que es mobilitzava per evitar la urbanització d'espais emblemàtics era acusada de frenar l'economia. Als anys 90, es pregonava que el progrés eren més camps de golf i més ports esportius. Sobre el canvi de segle, es van viure repetits intents d'un gran dic al port antic de Ciutadella, que incorporava una urbanització fins a Cala amb Blanes i altres barbaritats. En algunes convocatòries electorals, el tema central va ser si desdoblar o no la carretera, o si incorporar-hi grans rotondes de dos pisos i un camí no motoritzat que vagi agafant terreny per al futur. Bona part d'aquests intents d'important transformació de l'illa van quedar a l'aire, després de nombrosos titulars, dotzenes de rodes de premsa donant les coses per fetes i d'una gran activitat per part de gent que mai s'ha resignat a deixar d'imaginar un futur millor. Ara, Menorca viu un debat creixent sobre la quantitat de turisme que ha de tenir i sobre les tipologies que convindria o no promocionar. Es tracta de veure quanta gent es considera adequat reunir sobre l'illa i el litoral que l'envolta i poder parlar de quins límits convindria contemplar. Però hi ha pressions per evitar que s'aprofundeixi en aquesta anàlisi. La situació recorda un poc el Tina de Margaret Thatcher. There is no alternative, deia la dama de ferro, referint-se que només hi havia un camí per l'economia.
2: If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money.
0: Però a Menorca jugam amb avantatge. Aquí sabem com serà Menorca d'aquí a 15 anys si no aconseguim adreçar el camí. Serem com a Eivissa. La incògnita és com serà si ens esforçam per trobar un camí diferent. Per imaginar un altre futur, és imprescindible llevar-se les clocales i atrevir-se a parlar de coses necessàries, de reptes que cal superar, d'opcions que es podrien emprendre. Els analistes socials solen dir que la visió de Thatcher i Reagan es va acabar imposant per dues deficiències importants dels que ho veien diferent. Per una banda, es pecava d'immediatesa, de pretendre que les coses es facin d'una altra manera amb un curt termini de temps. I això no funciona. La majoria dels espais que es van conservar a Menorca van requerir de campanyes superiors als 10 anys. En alguns casos, superiors als 20 anys.
3: Convindria una cançó per poder dir-vos que no.
0: L'altra dificultat que va sorgir són les visions que pretenen canviar-ho tot sota la premissa que, d'una altra manera, no val la pena fer res. No som als anys 70 i la realitat sol ser un mosaic de peces. Fa 2.500 anys, Heràclit ja tenia clar que l'única cosa immutable és el canvi.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb un apost i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Quan tenia 4 anys, vaig prendre consciència de la seva existència. Em deien que eren de fusta i de cartró, però allò em desconcertava. Gegants amb ànima? Poc després vam anar d'excursió a un poblat talaiòtic. Taules i talaiots gegants. M'imaginava aquells éssers construint-los i la idea me feia por. Amb 6 anys vaig anar al cinema. Llavors ho vaig entendre tot. El cinema és gegant. Una mirada a la realitat. Menorca Dog Fest, Festival de Cinema i Fotografia Documental de Menorca.
0: Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca.
2: Benvingudes, benvinguts, això és Radio Far i seguim retransmetent des del Menorca Dog Fest 2021. Esteu Festival de Cinema i Fotografia Documental de Menorca que omple d'activitats, projeccions i exposicions aquesta tardor menorquina. Avui tenim en el micròfon en el fotògraf menorquí Lluís Real. La seva exposició Any Amount of Dreams és l'exposició especial d'aquest festival. La podeu visitar a Can Àngel, a Mercadal, fins dia 7 de novembre i després viatjarà a Mó, a la Sala Sant Antoni, del 15 de novembre al 9 de desembre. Benvingut, Lluís. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
3: Moltes gràcies. Benvingut a vosaltres també.
2: En Lluís Real va néixer a Menorca l'any 1948. Va estudiar fotografia a l'Ealing Technical College de Londres i ha passat bona part de la seva vida a Anglaterra. Combina el seu treball en el món editorial, ell diu que li agrada més fer llibres que exposicions, amb els projectes personals que encara avui dia desenvolupa. Les seves fotografies s'han exposat a diferents racons d'Espanya i de l'estranger. Ha editat llibres, recentment els de Passió, Bar Infanta o més recentment encara Memòries de l'Oblit, que va sortir aquest estiu. Actualment es dedica a la seva gran passió, la fotografia personal. Lluís, Any Amount of Dreams sorgeix arran de les fotografies fetes a un lloc que te té o te tenia fascinat, la llibreria Any Amount of Books. Canvies llibres per somnis. Com neix aquesta sèrie?
3: Jo quan faig fotos sempre m'agrada explicar històries o historietes i llavors les temporades que passo a Londres molt de dies vaig a dinar amb una amiga que està molt a prop d'aquesta llibreria i llavors com que ella me telefona quan surt a dinar, que ja tenen horaris d'aquests, avui surt a les 12:15, demà a la 1:30 i tal, doncs m'aturava en aquesta llibreria que està a Sant Martins, un carrer que antes n'hi havia moltes de llibreries, però com que és un carrer de vora l'East Square, que és molt conegut i tal, doncs s'han anat canviant els tipus de negoci. I aquesta llibreria doncs, té aquesta localització antiga de llibres, de la botiga, que sembla que és dels anys 30 o 40, i a més la freqüenten tot tipus de personatge social, des d'indigents fins a pues, als executius. Si me va cridar la atenció, pues, el tipus de personatges, i mentre feia temps pues, entrava a la botiga i vaig començar a fer una fotito a un, una fotito a l'altre. Les fotos són robades totes, o sigui, no tenia permís, però com que hi passava freqüentment, doncs entrava a fer una estoneta quan m'adonava la sensació de que m'havien localitzat que jo rodava per allà sense comprar llibres, doncs sortia i hi tornava a anar i anava visitant freqüentment. I bueno, intentava agafar els tipus de personatges que no hi eren sempre, les postures que agafaven, pues el feeling que tenien quan veien els llibres, el que cercaven, etc. I en fi, i estar allà me trobava bé.
2: Molt bé. I de quantes visites més o manco xerram? En quant de temps es desenvolupa aquest treball?
3: El vaig desenvolupar en 2 anys diferents, però no moltes visites. O sigui, a lo millor era el mes de desembre, les dues vegades, desembre-gener, posa que hi vaig anar 15 o 20 vegades. No moltes. I no molt de temps en cada una.
2: Hi ha alguna fotografia que, òbviament, són conscients de que hi ha la càmera allà. N'hi ha d'altres que quan te veuen es tapen la cara No?
3: Sí, hi ha una que està pensant ara, sí.
2: Com a fotògraf, aquest moment de disparar retrat cap a gent que no en té ni idea de que formes part d'aquest treball teu personal, com te posiciona com a fotògraf?
3: Bueno, jo crec que quan dispares una foto és perquè tens un moment d'eufòria, perquè si ho pensessis un poc, sempre veus problemes i veus coses i no la faries, no? I es robar les fotos, pues, es crea un tipus d'estil que improvises i, com tinc un amic que és professor de fotografia i diu, hacemos fotos como antes, perquè hi ha la màgia aquesta del moment que agafes a la persona. Normalment quan ho fas no mires a través de la càmera, sinó que la tens en posicions, o que la pràctica te dona que saps menys o menys on te'l tens, i en fi, bueno, és una aventura, és un plaer, és com que vagis a pescar, no? Dius, mira, tu ara he agafat un.
2: Clar, saps com parteixes i no saps com tornaràs.
3: Ah, és el mateix, sí.
2: No saps el que pescaràs aquell dia. Tens un mètode concret, amb quina càmera vas, com planteges un dia d'anar a tirar fotos, o sempre vas acompanyat de sa càmera?
3: Bueno, tinc una càmera, en tinc una que sempre la duc damunt, quasi sempre, avui no la duc, per exemple, però sempre la duc. Si la duc, no faig fotos, i si no la duc, pens, mira, l'havia d'haver agafada, no? Això sempre passa el mateix, però la tinc expressament per això, i a vegades l'utilitzo per fer fotos també. Jo utilitzo càmeres Leica, que tenen molta fama, però la veritat és que són un trastos.
2: Però, vols dir? Això m'has d'explicar ara.
3: Bueno, la veritat és que tenen, avui en dia en la tecnologia ha avançat molt i les Leiques també han avançat, però la Leica M, aquesta mítica, i que jo la tinc i tal, en el fons és una càmera que és com les de antes, no? No té automatismes, no és reflex, llavors implica unes certes dificultats fer les fotos.
2: Inclús, riscos, no?
3: Sí,
2: alguns riscos.
3: Riscos i dificultats perquè no enfoca bé, no saps quan ho tens, saps? La màgia aquesta fotogràfica que existia antes i que amb el digital hem perdut.
2: Correcte.
3: Amb un percentatge, no? Inclús quan en el meu provador de les càmeres me sol dir, com és que compres el trasto aquest? I jo dic, mira, perquè les dificultats que m'adona pues, me motiven per fer les fotos, no? Perquè no saps, i hi ha pues, aquella màgia que era part de la que me va fer estudiar fotografia quan era adultet, o bueno, jo, un teenager, perquè avui en dia la digital no té màgia. Dispares i ja està tot.
2: Clar, aquesta màgia formava part del seu encant,
3: sí,
2: no?
3: Sí, després es robava l'aró i no sabia si sortia, si la tenia, si no la tenia. Bueno, era un altre concepte.
2: I aleshores segueixes fent feina amb analògic o combines analògic i digital?
3: No, ara faig única i exclusivament digital. Tenc arxiu analògic i quan tinc d'utilitzar alguna cosa analògic pues, ho tenc. Tens les càmeres analògiques també, però no utilitzo digitals.
2: Com ja hem dit abans, la feina que més t'agrada o que sovint dius que t'ho passes millor és l'editorial. No estava prevista en un principi en aquest cas, però arran de l'exposició Any Amount of Dreams n'ha sorgit també la publicació del llibre amb el mateix títol. Sí. Una cuidada, artesanal i limitada edició que has estat fent feina amb l'enquadernadora Judit Tur. El vau presentar ahir.
3: Sí.
2: Com us pots explicar d'aquest llibre, de com ha anat el procés d'enquadernació i de creació amb la Judit?
3: Bueno, com he dit tantes, jo com que m'agrada explicar historietes i no posar fotos, a través dels anys pues, tens fotos que consideres unes millores que les altres i podies fer una exposició única i exclusivament d'imatges de diferents històries, però això el que m'agrada és historieta. I historieta pot ser no res, pot ser una visita que vinc a casa teva a dinar i feis quatre fotitos i creï una història. Llavors, en les exposicions, les històries són efímeres, perquè després es despenja, una foto va per a una banda, una foto va per a una altra, però amb el llibre la historieta queda. Llavors, a més, en la meva vida professional, el percentatge més gros he fet feina amb el món editorial, que és el que m'agrada. Llavors, ara que estic jubilat i tal, pues el dedic és la meva passió i intento fer llibres d'historietes. En aquest cas, no estava previst, com molt bé has dit, però parlant amb en Cristian i tal, vam decidir fer el llibre. Ell me va suggerir unes coses i tal, i jo, com que tinc la Judit, que viu tres portes a prop de la meva, i la conec i tal, vaig dir, bueno, jo parlaré amb la Judit i amb la meva impremta i ho posarem en marxa. I efectivament ho hem fet, m'ho he passat molt bé amb la Judit, crec que la Judit també s'ho ha passat molt bé amb jo, ha estat divertit, hem estat allà, i he entrat aquest producte que crec que en l'art final ha quedat molt bé. Bueno, estic molt, molt content.
2: Com deia, és una edició limitada. De quants en disposau?
3: Bueno, doncs n'han enquadernat 20, però estan enumerats de sonen els 15, que són els que es posaré segurament a la venda, i els altres 5 els tinc de proves d'autor perquè se't pugui mirar, perquè com que és delicat i de més tal, perquè no s'embrutin els que tenen que sortir i tal.
2: Aleshores, limitada, no? Sí, limitadíssima.
3: Cada un, sí,
2: limitadíssima, cada un. 15 nombres.
3: 15, sí. És una edició limitada, 15. L'anterior que vaig fer, em vaig fer 21. L'anterior, 70, l'anterior, 100.
2: Cada vegada van sent manco, eh?
3: Bueno, dependeix dels temes. Vull dir que, de fet, la veritat és que els llibres són guapos, a jo m'agraden molt, però no agraden a tothom. Després, no tothom compra llibres. Vull dir, si tu tens una distribució, que jo l'he tinguda a nivell internacional, potser sí que pots editar molt més llibres, perquè, bueno, mira, 5 a Barcelona, 10 a Londres, 20 a Nova York, pues, però si ho feim tan local com han fet aquest, pues és difícil fer edicions més numèriques.
2: T'agrada fer feina amb un tipus, amb alguna impremta en concret?
3: Sí, sempre faig feina amb la mateixa impremta. Fa molts anys que treballo amb ells. Es diu Esment i és de Palma de Mallorca, a Madip. I, bueno, me coneixen. Jo et conec a ells i, bueno, feim feina amb equip molt bé.
2: Us enteneu?
3: Us entenem.
2: Molt bé. Encara viatges bastant a Anglaterra, explicaves?
3: Sí. Ara des de la pandèmia no hi he estat, ara me'n volia anar, però la veritat és que ha estat tan difícil entrar a Londres en aquests moments que me llevarà un poc les ganes, però segurament que sí que hi aniré, almenys a fer uns dies, segurament. Sí.
2: I des que vas tornar a Mo, què hi trobes a la teva ciutat? Pots seguir explicant històries des del teu lloc d'origen?
3: Clar que sí, a més tinc, com dic, tinc historietes dins la nevera que he anat produint amb els temps i tal, i llavors en Menorca és un lloc ideal per anar desenvolupant els treballs perquè estàs més recollit i tal, i a més sempre viatjo i faig coses, però de fet ara el que m'agrada és documentar potser la meva ciutat, que en concret és Maó, i intento fer coses sobre Maó per deixar com un legat fotogràfic del meu entorn.
2: Us voldries explicar els dos o tres últims projectes que has publicat sobre Maó? Aquests que esmentàvem, Passió, Bar Infanta i Memòries de l'Oblit.
3: Bueno, d'aquests tres, el primer que vaig fer va ser Passió, que és damunt Setmana Santa. No és un llibre de Setmana Santa religiosa, evidentment Setmana Santa hi ha una part que és religiosa, però és un punt de vista d'un agnòstic, la part religiosa i allà els dos conceptes. Jo crec que està ben desenvolupat i a més pot sortir aquest tipus de gent que surt els professors, els dies de festa, i que hi ha tot tipus de personatges, tot tipus de gent social i és de Maó. I és allò on me va sortir la idea, perquè la veritat és que jo fer fotos per dins Maó, la gent, som tímid, i com que me coneixen i tal, doncs me dona un poc de corte, no? I un dia estava en la càmera per Setmana Santa i me vaig ficar per allà enmig i vaig veure que ningú me deia res i allò me va donar coratge, no?
2: Clar.
3: I a partir d'aquí vaig dir, bueno, doncs mira, i vaig tornar al següent any i tal, i aquest llibre el vaig fer en 4 anys, verdaderament, I bueno, i com que va ser allà on me va sortir l'idea, és el primer que vaig publicar d'aquest tipus.
2: A més, ells tampoc també anaven amb Caraputxo, anava a dir, però estàs fatal dit, però sí. Tothom m'entendrà, no?
3: La veritat és que al principi feia metge gent que anava, i que els caraputxos i que la professió, la professora, el que passa que el darrer any vaig dedicar-me més a fer la professora perquè formava part de la Setmana Santa.
2: Molt bé, el següent projecte va ser Bar Infanta.
3: Bueno, Bar Infanta perquè és un bar local que vaig freqüentment, són amics meus i tal, i feien la música aquesta popular, que també hi ha uns personatges interessantíssims, i jo dues a càmera allà i anava fent fotos sense tenir el projecte de fer res, però com que després que el vam fer l'any passat era el 10 aniversari de que havien creat això del Bagros, doncs ens va agafar la idea que amb aquelles fotos podíem fer el llibre i el vam posar en marxa i el vam fer i bueno, i allà està. Està molt bé.
2: Molt bé. I Memòries de l'Oblit no només és un treball fotogràfic, sinó que també és una espècie de... com ho diríem?
3: És un llibre objecte.
2: Exacte.
3: És un llibre d'autor. Bueno, aquest llibre m'agrada molt fer interiors de cases. Jo crec que els interiors de les viviendes potser són com els retrats de la gent que hi viu o que hi ha viscut, no? I a través d'un amic que té una immobiliària, pues me deixava claus de cases que estaven per vendre que ell considerava que me podia deixar la clau. Llavors vaig anar fent, documentant aquestes cases, no? Però inclús en aquest llibre surt els Cortes de Santiago, també, que no formen part d'aquest. I després no sé si surt un altre, que tampoc vaig... Ah, sí, no, i un altre, però aquesta sí. I llavors anava allà i feia fotos. Jo treballo amb un dissenyador gràfic de Barcelona que es diu Lluís Torrija i ens van anar mirant. Ell té un amic que col·labora, que és arquitecte, que també és director d'art i comissari d'exposicions, i van dir, bueno, aquí tenim una història i tal, i van pensar en això que eren... amb la casa, i la casa dintre hi havia les memòries de les coses que trobaves per les cases, i ens van anar acabant tant, i finalment va sortir el llibret aquest. Està molt... Bueno,
2: és un objecte. Que ve presentat dins d'una caixa d'aquestes metàl·liques on abans, antany, hi posaven les galetes.
3: No, membrillo, és una caixa de membrillo.
2: És de membrillo? Ah, m'ha semblat de galetes.
3: No, són de membrillo. Sí.
2: Però pel tamany eren membrillos.
3: Però, bueno, no és molt grossa, Trob que fa 14 per 18 o alguna cosa.
2: D'acord. Sí, i dins la casa hi trobes, a part del llibre, alguns altres objectes.
3: Sí, i també hi ha cinc làmines de fotos de les cases.
2: Molt bé. Avui has de fer la visita guiada, aquesta exposició, on hi anirem i on convidem a tothom a anar-hi. Moltíssimes gràcies, Lluís, enhorabona per la bona feina, per l'exposició i per la publicació del llibre, i des del Menorca Doc Fest ens honra haver pogut acompanyar-te en aquest projecte. Moltíssimes gràcies per ser aquí també a la ràdio amb nosaltres.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i a Doc Fest per haver pensat en jo per fer aquest projecte, que m'ho ha passat molt bé. I he conegut gent nova, que sempre és interessant.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Fins ara.
0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Ràdio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu! Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et veus la proposta i no dius que no. I que i després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte. Exacte. Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, no sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca de Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nena russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que m'ho regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, Sarrateta.
1: Això era una rateta que un dia trobava una monedeta. Oh, que estic de contenta, va dir. I ara, que n'hauré de fer d'aquesta monedeta? Si la com d'avellanetes, hauré de tirar ses clovetes. Si la com de confitets, me farà mal es ventrellet. Oh. Ah, ja sé què faré. Compararé una coleta i faré una caseta. De ses fues vees faré ses paratetes. Des tronxos, ses biguetes i sa tauladeta. De ses fues tendres faré llençolets i me menjaré suiet. Així ho va fer i encara li sobrà un dineret i se'l comprà de vermelló per pintar-se. Se pinta tota, tan bé com va saber, i surt en es balconet en s'excusa de cosir els llençolets perquè la veig sa gent que passaria. Passa un bou tot decidit i com la veu tan encitronada li diu: «Rateta, que t'ets pintadeta, que em vols per marit?» «Si cantau polit», diu sa rateta, tot entonada, i es bou va fer «Mmm!» I aixordà sa rateta, que digué tot d'una: «Passau, passau, que a mi i a ses casetes m'arregirau!» I es bou se n'anà. Es cap d'una mica passes bé i, com veu sa rateta tan encitronada, li diu: «Rateta, que t'ets pintadeta, que em vols per marit?» «Si cantau polit», diu ella tot entonada, i es bé va fer amb tota sa força. «Bé! Bé!» I aixordà sa rateta, que digué tot d'una: «Passau, passau, que a mi i a ses casetes m'arregirau!» I es bé se n'anà. Es cap d'una mica passes moix i, com veu sa rateta tan encitronada, li diu: «Rateta, que t'ets pintadeta, que em vols per marit?» «Si cantau polit», diu ella tot entonada, i es moix fa: «Meu, meu!» I sa rateta pega crit: «Veniu, veniu, que de goig m'ompliu i ses casetes també!» Sa rateta davalla des balcó, es moixet entra dins sa casa, queden en dia i hora pas casament, i ja van ser partits a convidar cadascú sa seva gent. Se fa es casament i unes noces que hi hagué de dalt de tot. Tots van fer bon cap de taula, sobretot es noví, es moixet, que no donava raó a ses barres. Enfornà fins que n'hi va quebre i un multet més. Es novís se'n varen anar a jeure. Es moix no es podia bategar de rede ple que estava. «Ai, aquesta panxeta meva! Ai, si no esclata avui, ai, no esclataré mai! Ai! Ai, que ja m'ha escapat! Oh, com va romandre aquell llit! Sa rateta ben maleita deia: «Animal més que animal, que no ho veies que tant d'enfornar t'havia de dur aquestes resultes? I per més burla i afronta, ho hauré de fer net!» I com tenia ribell ple per rentar els llençols, se'n va anar en el torrent a una embassada i allà renta qui te renta, no ho podia fer net de cap manera. I tan fort fregava, tirant-te el cos enrere i en avant, que amb una endinsada d'aquestes pega de cap dins s'embassada. Passen per allà els traginers que venien de sa ciutat. I sa rateta els diu: «Traginers de sa ciutat, ja direu al meu gat que em vengui a treure d'aquest negat!» «Ja no hi pensarem, ja hi pensarem!» digueren ells, i feren sa seva via. I sí que hi pensaren, i digueren es moix: «Ala, tros d'animal! Tens sa rateta que, rentant allò que tu has embrutat, és caiguda dins sa embassada, i tindràs a poc a l'aixa de no anar-la a treure!» Es moix, corre cap a sa embassada, troba sa rateta, s'acosta a sa vorera i li diu: «Que vols que et tregui per una cameta?» «No, que em faries malet», diu ella. «Idò, que et trauré per sa cueta?» diu es moix. «No, que em faries malet», diu ella. «Idò, per una oreta?» diu ell. «No, que em faries malet», diu ella. «No res», diu ell, «te trauré pescollet». Justament com la treia, sense voler, li clava un clau i li va fer una mica de sang. «Ai, quina sang més dolça i més saborosa», diu es polissó. Ell, de golar fraquera, sa talent li va revenir. I no pogué estar, se l'enfonya tota dins sa boca i se l'empassola. Aquell polissó se n'anà a contar-ho als altres moixos com era de saborosa una rata. I de llavors ençà és que els moixos, en veure'n cap, no poden estar que no s'hi abordin. I qui no ho cregui, que ho vagi a cercar.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i m'ho pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem els artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. En el programa d'avui conversam amb Jordi Cárdenas, l'altre artista seleccionat per participar de la desena edició de les residències Illes d'Art. Benvingut, Jordi.
1: Bones, què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
0: Com ja vaig explicar a l'anterior entrevista amb na Mar Villeira, Illes d'Art és un projecte que des de 2015 dona suport a la creació i divulgació dels artistes de les Illes Balears i aquesta és la desena edició de residència. En Jordi és natural de Mo, s'ha format en dibuix, pintura i arts aplicades al mur a diferents escoles com Acadèmia Carmen de los Llanos o l'Escola Superior d'Art i Disseny de la Llotja. També en diferents professionals com Miguel Gómez Losada o Vincent Desiderio, entre altres. Podríem dir, o jo m'atrevesc a dir, que ets artista plàstic perquè els teus mitjans de comunicació són la pintura, el dibuix i l'escultura principalment. Evidentment, a part de la paraula, que l'empres cada dia. Com enfoques cadascuna d'aquestes disciplines en la teua pràctica?
1: Pues primerament troc que sí que tens raó que sóc més artista plàstic que pintor, perquè dins, crec que dins el camp de la pintura el pintor en si mateix s'agafa la pintura com l'únic mitjà que podrà ser com expressiu o que serà com una obra final, però en realitat jo hem moltes disciplines com per generar un procés creatiu. Per exemple, en tornant al dibuix, pues, és el que hem molt abans de fer un quadre, per exemple. Hem pres el gargot o la línia o el dibuix ràpid com per trobar pues, una imatge nova o... I després també pues, cap a altres mitjans com cap a l'escultura és merament per una admiració cap a, com per exemple cap a el fanguis modelat, per exemple, i com per extendre de la pintura pues, una nova disciplina on hi hagi pues, també com el mateix, però d'una manera diferent. Uh-huh. No sé, és un... m'aporten nous punts de vista, podria dir.
0: De fet, ara això no ho havia apuntat, però mentre explicava això també record que hi ha algunes obres o alguns dibuixos que has fet durant la residència que parteixen de fotografies. La fotografia també l'utilitzes a vegades com a aquest punt, no?
1: Sí, bueno, la fotografia és bàsicament és que necessit com una referència. Uh-huh. Una referència ja sigui d'una pose, d'una figura humana, d'un objecte, com per després fer una versió, perquè és que primerament no tinc cap... O sigui, tinc només una idea que és una paraula dins el cap, per jo. Després hem dibuix de gargot com per fer la traducció, però després per fer una passa més avançada necessit que algú pues, posi del meu, li faig una fotografia i ja trec els trets més essencials pues, en termes de proporció o... M'entens?
0: Mm-hmm. Com... Sí. I així com a pregunta, me ve en el cap aquesta obra que ha acabat en escultura i que tens la foto, primer, que sí. És aquest cos, aquest bulto tapat amb una tovala de platja que li surten sí. Uns braços i unes cames més llargs de l'habitual, diria jo. I després va ser un dibuix i també una escultura. Aquesta imatge, és a dir, aquesta foto és atzarosa o és una imatge preparada per... tu ja pensant en crear una obra?
1: És una imatge preparada en jo ja pensant una obra, perquè aquesta imatge, que és bàsicament una postura de ioga, que ara mateix me sap molt de greu, però no recordo el nom, però és una postura molt popular, és una postura que inspira o està pensada com per relaxar-se. I jo m'agradaria fer ironia amb això, i vaig començar a fer-la jo en el meu estudi i autodibuixar-me i després no sé per què vaig posar com una tovallola i semblava, és com un cos que sembla una taula i són com sí, és com una taula que s'ha caigut en terra i que s'ha com romput, però que expressa el contrari en la idea de relaxació. Per tant, és com ja una ironia que jo me fa gràcia i que me n'enric de so, o sigui que és com sí.
0: Vas començar la residència Illes d'Art el passat 15 de maig. Es diu Ràpid, ja fa un parell de mesos,
1: sí.
0: I vas acabar dimarts, dia 15 de juliol, en sa mostra oberta 43. Aquí vas compartir el teu procés creatiu d'aquest projecte prou relaxat, que ja has fet a punt a dues idees clau, que és de relaxat i sa ironia. Però bueno, abans d'entrar en aquests detalls, m'agradaria saber quin és l'origen d'aquest projecte.
1: L'origen d'aquest projecte és com la voluntat de crear alguna cosa després d'una exposició que vaig fer el darrer setembre 2024, que una exposició que es deia de nom tan romàntic com precari. Volia com aportar una continuïtat en aquesta història que vaig voler contar en aquesta exposició. Que...
0: I quin és?
1: Pues, tan romàntic com precari, que a tothom li ha agradat molt el títol i que li ha semblat revelador i que li ha semblat com que els hi ha il·luminat, especialment a gent que fa feina en sa cultura, o també crec que sa classe obrera d'altres camps també es podria sentir identificada. Pues xerro un pot sobre sa idea de fracàs. Sa idea de fracàs en... per el que té a veure avui en dia. Vale, vist d'una manera un poc des de la comèdia també, i també intenta explorar pues, temes com que tinguin a veure visualment amb això, que són bàsicament caigudes, llenegades, coses que aparentment ens fan gràcia però en realitat no ho són. I sí, pues amb aquesta residència vaig voler continuar això i aportar una solució tan romàntic com precari, perquè tan romàntic com precari xerra d'un problema i d'un conflicte existencial, actual, a causa de coses, no? I vaig... Se m'ha passat pel cap crear el projecte de nom prou relaxat. Que és aquesta solució en aquesta tensió i en aquest problema i en aquest... Saps?
0: Sí que podríem dir que la idea de fracàs la treballes molt des d'una cosa molt quotidiana, com has fet referència en escaure, i de fet me venen un parell d'imatges de tan romàntic com precari, que són escenes com molt, molt quotidianes, sí. Jo diria.
1: No són molt...
0: no és
1: bucòliques ni surrealistes, són... Bé,
0: no és un fracàs com molt conceptual, sinó molt terrenal, molt
1: sí,
0: de tothom.
1: Dia a dia.
0: Sí.
1: És com, tant pot ser un fracàs espiritual com a nivell socioeconòmic.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, és com coses que passen durant el dia a dia, que bé, no arribes a final de mes, o estàs ansiós, o coses d'aquestes com que...
0: I aquesta manera d'enfocar com conceptes elevats, jo te diria, perquè el fracàs és una cosa que pot ser molt, una cosa molt tonta, però també, com tu dius, no? Una cosa elevada i que està molt present en el sistema capitalista. El fet d'enfocar-ho des de la quotidianitat, és a dir, en el projecte que tu proposes com a solució, que és prou relaxat i que a més explora la idea d'èxit,
1: sí.
0: També ho fas des d'aquesta cosa terrenal, aquesta quotidianitat.
1: Sí, també.

0: i problemàtic i vaig pensant, tot el que jo m'inspira, o sigui, el que vol dir per jo estar relaxat, que també estar relaxat és una cosa que aspira a tothom, i que troba que nosaltres tothom ho associem a lo mateix, no? I pues, imatges estiuenques, objectes, posicions corporals, mitjans, com ara la mà, el vent, el cel, sobretot el cel, els núvols. I vaig arribar fins aquí, no? I després, sí, vaig... O sigui, això és el que ha generat bàsicament aquest treball d'aquests pilars, però que després he hagut de crear com una narració dins de la imatge. O sigui, mm-hmm. com una pose, amb un fons, amb un... Sí, això és...
1: Posar en joc els diferents elements.
0: Sí, bàsicament.
1: I aquest imaginari l'has contrastat amb altres persones? O és un imaginari... bueno, no teu, o sigui, com que has anat traient, evidentment, dels altres, però que l'hagis contrastat explícitament, de dir, vale, què és per tu, com visualitzes tu la relaxació? Perquè el primer que has dit, per exemple, és de la platja, no?
0: Sí.
1: Però, a més, record, ara la mostra oberta, vas dir, bueno, la platja, en realitat, en l'estiu, els menorquins i menorquines...
0: Clar, jo com...
1: Poc la disfrutam i poc relaxats darrerament.
0: Clar, és com... Com prou relaxat, jo el que vull proposar és la solució cap a un èxit, vale? Sigui espiritual o altres coses, però irònicament, o sigui, sí que vull explorar els temes de la platja, i però que és que el que nosaltres vivim, la realitat que tenim els menorquins, és que aquestes coses no són certes, saps? Que també tenen la idea de que si vas a la platja i t'estires, doncs estaràs relaxat i estaràs bé, però no. És com... Sí, està basat a través de la ironia i m'he basat en, sí, en la situació que tenim nosaltres els menorquins aquí durant l'estiu, de que ens prometen coses que no són certes. Saps? La massificació, la invasió cultural per part d'altres països, tot el tema de la propietat privada, sí.
1: Sí, no sé si la relaxació és tan fàcil d'assolir.
0: Clar, és per això que prou relaxat és de moment és només l'expressió d'un desig, saps? D'una aspiració, com un benestar utòpic, saps? I crec que és el que vivim nosaltres.
1: Has fet referència a la ironia, que de fet anava per aquí la pregunta, i que és bastant habitual en la teva obra utilitzar la ironia visual. Què entens per ironia visual?
0: Jo crec que són diverses coses, però primerament crec que la ironia és allò que expressa el contrari de lo que t'està dient en aquest mateix moment. I que, no sé per quina raó, pues fa gràcia. És còmic. Per alguna raó també podria ser ajuntar dos elements que no haurien d'estar junts. Dotar d'un altre rol a un símbol que no ha de tenir aquell significat.
1: És fàcil treballar amb ironies visuals?
0: Per jo sí. O sigui, me surt tot sol. És una facilitat que tenc.
1: O sigui, que bé.
0: No sé, imatges, no?, que hagi pogut fer ara perquè els oients tinguin un exemple, però... unes barreres del camp on hi ha figures humanes entrevessades enmig dels forats, no? Una barrera és una cosa que has d'obrir i tancar fàcilment i pues mira, un ésser humà s'ha quedat enrevessat con tal de poder accedir cap a alguna banda. O sigui, no sé, un panet de mortadela que vola bueno, un panet de mortadela és algo molt quotidià, però que l'he dotat d'un sentit un tant místic, com allò a assolir. Què més? Què més podria dir? Sí, ara no m'he vist cap altre en el cap, però... Sí, bueno, posicions corporals que semblen relaxades però són incòmodes. És com per expressar, pues, no, allò que no està arribant. Saps? Aquella idea de...
1: Quins elements creus que ha de tenir una bona ironia? Bueno, ja ho has introduït, eh? Sí. Però com ara ja te va donant...

0: enllaç a la teva obra, quan no sé si tens referents artístics que també treballin la ironia visual i puguis posar exemples de dir, hòstia, això és una molt bona ironia visual.
1: Pues hi ha un que és un pintor flamenc que es diu Peter Bruegel el Viejo, que sí que feia ironies visuals molt ben treballades pel seu moment. Per exemple, Baldomero Romero Resendi, un pintor sevillano, que emprava ironies per enfotre-se'n de les classes altes. Per exemple. Sí.
0: Ho aconseguia sense que
1: Com?
0: ho aconseguia sense que el perseguissin gaire.
1: Sí, ho aconseguia.
0: Perquè, clar, una altra característica de l'ironia visual és, o bueno, de l'ironia en general és poder-te'n enfotre d'alguna cosa i si a més a més és de, bueno,
1: Clar, té una
0: d'alguna cosa o
1: intenció.
0: alguna persona sense que l'altre ho
1: Ho
0: visqui
1: percebi,
0: com ho percebi
1: exacte.
0: o ho
1: És que aquesta
0: visqui
1: és
0: com un atac,
1: l'estratègia.
0: no?
1: Sí. Sí, té una intenció crítica i crec que automàticament humorística, perquè és que a l'ésser humà li fa gràcia. El que passa, clar, quan tu ho fas i l'altra persona no se n'entera, aquí és quan has guanyat. Saps?
0: Creus que, ara sortint de la teva obra, però creus que estem perdent ironia a la nostra societat?
1: Ai, molt bona pregunta. Molt bona pregunta.
0: Me ve aquesta pregunta ara pensant en que a vegades jo la primera, no? Però que moltes bromes que se fan o comentaris cada vegada s'aprenen més com a algo personal o com a atacs.
1: Sí.
0: Algunes coses en raó, vull dir, en raó i amb una llarga herència. Però n'hi ha d'altres, o sigui, crec que el millor és fet de voler-se políticament correctes en molts aspectes, ens ha duit a perdre la capacitat no de ser irònics, però a vegades d'entendre la ironia no com un atac personal, sinó com un joc. No ho sé. No ho sé,
1: Ja,
0: és
1: perquè
0: ara
1: lo
0: una
1: millor, no,
0: reflexió a
1: perquè lo millor,
0: l'aire.
1: perquè quan s'hauria té una intenció crítica, pues el millor pues ser tan crític no comença a estar tan ben vist. Però bueno, trobo que ser crític és algo dels nostres temps, o sigui, no mos va bé com vivíem antigament i tampoc com vivim actualment, per tant, mai acabem d'estar satisfets. Per tant, no te sé respondre a la pregunta,
0: Ja, jo
1: però
0: ara feia la reflexió i dic,
1: clar,
0: no
1: perquè
0: està ben
1: toca
0: elaborada, però bueno.
1: sabre que si estem perdent ironia, hauríem com d'explorar quins mitjans de comunicació emprar més o com ho fem, saps? És com una pregunta molt complexa. Però jo crec que potser no estem perdent capacitat d'ironia, pel fet de que cada vegada som més crítics, les persones.
0: La mostra oberta vas proposar als participants de fer feina amb ironia visual. Com va ser aquesta experiència? És a dir, com van rebre aquesta proposta els participants?
1: En el principi es van bloquejar un poc perquè eren com 40 persones, perquè jo els hi vaig proposar una activitat amb un parell de directrius, una que era el dibuix ràpid, o sigui, no pensar molt el que vas a dibuixar, sinó fer-ho de manera ràpida, com quan fas un gargot o quan fas una tinta xina, que això el que fa és que treguis coses com molt pures de tu mateix i treballar des de la intuïció. Això per una banda. De segon, els hi vaig donar com quatre pautes sobre com fer una ironia, que això és el que acabem de xerrar. I els hi vaig donar el tema de desvirtualitzar l'estiu, la temporada d'estiu. Vale, que això és un pèl que critic amb el meu tema. Pues al principi es van bloquejar un poc, no sabien ben bé com treballar, però després es van anar mullant. I va estar bé, i van sortir coses molt autèntiques. Sí.
0: Creus que va ser un èxit?
1: Sí, va ser tot un èxit. Sí. Sí, perquè al final les persones van acabar connectant amb elles mateixes fent-ho. Un petit esbós sobre el que ells creuen, saps? I crec que això és un èxit.
0: Creus que hi ha una d'aquestes ironies que puguin servir-te tu com a referències per a continuar el projecte?
1: Té saps què van fer?
0: Sí.
1: Bueno, hi va haver una que va fer Nakaora i l'artista, la performance, la performer, perdona, que va ser boníssima, que va ser com molt reveladora, o sigui, sobre el que és una ironia en si també, vale? És una fua de paper d'Ina 4 amb una taca negra ovalada enmig, que ocupa quasi tot el paper, vale? En el centre del paper, i enmig posa bones festes en blanc. I és brutal, perquè el missatge de bones festes és un missatge d'alegria, d'abundància, és positiu, contraposat en aquesta taca negra, aquest superfosc, que te fa pensar en les coses fosques de les festes de Menorca, i va ser boníssim. Va ser com... Sí, sí.
0: De fer la tens de primer.
1: Sí, sí, la tenc i toca la marcaré.
0: Pot ser una camiseta.
1: Sí. Una camiseta seria boníssim.
0: Sí, sí, sí. Com... Sí, arran de la mostra oberta, perquè la mostra oberta no només va tenir aquesta part pràctica, sinó que també vas exposar tots els esbossos, dibuixos, pintures que has estat fent durant aquests mesos davant la façana de la casa d'artistes i vas poder explicar, bueno, el que acabam de xerrar, el que mos acabes d'explicar aquí. Arran de, bueno, de les diferents fases d'aquesta mostra, ha sorgit algun tipus de debat amb el públic o preguntes que tu no t'haguessis plantejat del projecte?
1: Pues mira, em sap greu dir-te que no.
0: És tot un èxit.
1: un èxit, però no. No, jo la pregunta que m'enduc a casa ara és... què faré a partir d'ara amb tot això? Mm-hmm. Perquè bàsicament el que he fet és, ha sigut com generar un imaginari una altra vegada, un imaginari nou, saps? Que tenia ganes de pintar cel, perquè és el que m'inspira la idea de prou relaxat, doncs pues vinga, pintar cels. A pintar un pot de la mà, vinga, pintar la mà. A pintar poses rares, doncs, pues, saps? M'he permès moltes coses. Que a vegades en el taller, per por de que una obra ha de ser com és o que una tal, pues no ho faig. I la veritat m'ha servit molt com per amollar, saps? Mm-hmm. I permetre'm coses a nivell creatiu, vull dir. Això és el que m'enduc a casa. O sigui, la pregunta que m'ha sorgit a jo mateix.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: De fet, mira, ara també connecta amb la conclusió de la teva memòria, no? Que m'ha sorprès llegir-la de dir que, és a dir, com no has tret un resultat concret, sinó que te'n vas amb molta més feina de la que vas venir.
1: Sí.
0: I a la vegada has complert un dels objectius, almenys, o una de les idees conceptuals del projecte que vas presentar, que era, que ja ho has apuntat abans, que era aquesta cosa del desig de... Mm. De la idea de bueno, deixar-te en dubte el desig, que és bàsicament el que has fet, no? El que acabes de dir ara.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, ara tens feina, no?
1: Sí, perquè... tenim feina. Ara trobo que passaré dos mesos de Viva la Pepa i tornaré a l'estudi.
0: Perquè en teoria de tot això, la idea era crear un nou conjunt d'obres,
1: sí,
0: ja més definitiva, per poder fer una expo d'aquí un temps.
1: Sí, sí, d'aquí un any. Sí, sí, jo no sóc, o sigui, no sóc el pintor que acaba una expo i comença a produir una altra vegada de zero, perquè sinó que necessito un temps i tardar més o manco en produir, en fer una exposició, no me fa menys professional ni menys pintor, sinó que això de produir és una cosa que ve de molt abans, que no només és del món capitalista, sinó que bueno, que cadascú té el seu ritme i que jo faré el que hagi de fer en el seu moment i ja està.
0: També molt coherent amb els dos projectes que has apuntat, jo crec. Aquesta manera que tens de fer feina amb el procés creatiu, que, bueno, que és deixar-te endur pel desig, és habitual en altres projectes que has fet o és una cosa que has estat explorant més aquí a la residència?
1: No, és bastant habitual, perquè, per exemple, en Tan Romàtic com Precari, abans de... O sigui, la gestació de Tan Romàtic com Precari va ser un projecte que es va dir patètic, que el Consell em va subvencionar amb els ajuts mínims de creació, bla, bla, bla, el 2022. I va ser el mateix. Va ser el mateix sistema de treball. O sigui, jo tinc uns apunts que surten de la meva ment i comença a treballar visualment amb allò i establint una estratègia creativa, vale? que es basa en atacar des de diferents disciplines. I vaig fer també el mateix. Vaig fer llibre d'artista, no vaig fer escultura, sí, vaig fer moltes notes de color, suport sobre paper sempre, una cosa que bàsicament no ocupa espai, el paper i va molt bé.
0: I és per més
1: no
0: barat.
1: Acumular. I és més barat, també. Però sí, és habitual. Necessito deixar-me'n-ho per el desig prèviament d'enfrontar-me a un llenç, bàsicament.
0: Ja per anar acabant i canviar un poc el rumb de la conversa, de quina manera sostens el teu treball artístic a la vegada que es treball vitalici? Com t'ho fas?
1: En quin sentit?
0: És a dir, com compagines la teua feina com a artista amb la teua feina del dia a dia que fas perquè has de tenir ingressos?
1: Com, vale, de que faig feina si no soc pintor.
0: Bueno, no de que fas feina, sinó com tu gestiones el temps.
1: I l'intent gestionar tot el millor que puc. És que és així, perquè després és una putada, perquè fas feina a una altra banda, que t'arribes a casa cansat i després dius, vinga, va, vaig a posar-me a crear. I la creació no depèn de... Vale, ara tens mitja horeta, ara faré. No, perquè has d'estar relaxat, has d'estar bé a nivell mental, has d'estar a nivell espiritual, doncs bé, vull dir... I quan, si tens un punt d'estrès perquè has tingut un conflicte a la feina o el que sigui, pues això ja afecta. Per tant, com ho gestion? Pues el millor que puc. O sigui, a vegades té molt poca estona. I a vegades en té més, segons els sacrificis laborals que faci, d'altres feines, vull dir, i els sacrificis econòmics. Per exemple, pues, en tant romàntic com precari, pues, no vaig fer feina en tot l'estiu. I em vaig tancar dins que meva i, bueno, vaig haver de subsistir com vaig poder. Vaig haver de sacrificar, però, bueno, això és part, també.
0: I tot és... Ara m'ho vas explicar en això i ho veig tot relacionat.
1: Sí, sí, és clar. Ara...
0: De fet, bueno, de fet, d'aquí a la residència venies de currar tota una jornada de matí en sa calorada.
1: Sí, sí, sí.
0: I déu-n'hi-do tot el que feies en el taller les hores que venies. Encara que fos un dia a la setmana, aquelles 3-4 hores...
1: Sí.
0: Com que te focalitzaves molt per lo que he pogut...
1: Sí, i és com pot difícil arribar, deixar tot el que tens a poble... i estar aquí en aquest turonet i... però bueno, tu t'hi poses a treballar, el primer moment és molt estressant, però després allò es va descansant. És que arribes a pintar fluidament, a mesclar colors, a relacionar idees, fins que... i ja està.
0: Molt o sigui... bé. I com veus el panorama artístic a Menorca per als artistes locals?
1: Pues veig que falten oportunitats. Honestament.
0: En algun sentit en particular? A nivell d'espais expositius, ajudes...
1: A tots els sentits, a tots els nivells. Des de subvencions i ajudes, que n'hi hauria d'haver més. O sigui, no pot ser que crec que només tinguem una vegada per any dos ajuts de creació, dos ajuts de formació, coses així. Ens falten espais per exposar que tinguin millor els costos de producció per el comissariat, per exemple, o els costos de muntatge que ens ho puguin cobrir. El que passa amb això és que si no tenim aquestes coses, els artistes d'aquí munten exposicions com podem i bueno, acaben semblant un pèl amateur per fet de no tenir un comissariat o per fet de no, saps, o no tenir una estratègia de comunicació que estigui pagada.
0: Clar, sí, perquè no hi ha una gestió darrere. Moltes vegades que s'encarregui de això. No, no. D'aquesta part que a vegades molts artistes no saben fer.
1: Clar,
0: tampoc,
1: no saben fer, l'artista no, no ho ha de fer tot. Clar, és com... És un feinar, saps?
0: Bé, és un poc... És un poc bones festes, aquest final.
1: Sí, sí, sí, bé.
0: Però, bueno...
1: Però les lletres de bones festes eren blanques.
0: Va, important. La llum sempre hi és.
1: Sí.
0: Res, amb aquest final, Jordi, gràcies per aquesta estona de conversa. Espero que t'hagi relaxat,
1: sí.
0: Perquè has començat més nerviós.
1: Sí, com sempre.
0: I esperam seguir ben a prop la teva trajectòria. Merci.
1: Moltes gràcies.
0: I fins una altra.
1: Gràcies.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, seguim la travessa per la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us saluda en Andreu Llamburu. Avui anem a fer 5 cèntims d'allò que anomenem censura. Doncs avui duc en aquesta travessa a un gran escriptor de la llengua catalana, en Manuel de Pedrolo, qui és considerat com un dels escriptors amb més coses publicades dintre del món català. I també té molts estils literaris, poesia, teatre de l'absurd, narrativa, contes... Tot i que és probable que molts dels seus llibres, poemes i relats no els coneixeu perquè van quedar eclipsats per la novel·la de ciència-ficció Manuscrit del segon origen, que fins i tot vaig descobrir que va ser portada a la tele. Heu vist la sèrie? Si sou de la meva generació, segur que la vau llegir a l'institut. Doncs és una novel·la que agrada molt en l'època adolescent, ja que tracta temes vinculats al descobriment de la sexualitat, del cos, de com ens relacionem amb l'entorn, de la cultura... En definitiva, de la vida en general. Això el que m'ha cridat un poc l'atenció d'en Pedrolo és que 33 dels seus llibres van haver d'esperar més de 10 anys abans de ser publicats. Doncs van tenir la infortuna de viure en la repressió del franquisme. Els principals criteris aplicats per censurar l'obra del Pedrolo foren allò que diem catalanisme, opinions polítiques, religió, moral sexual i llenguatge indecorós. De fet, si llegiu el segon manuscrit, veureu que a la seva novel·la hi ha molts simbolismes que fan referència a la censura franquista i en aquell capítol de la seva vida. Us imagineu no poder expressar-te en la teva llengua materna? En la llengua amb qui dona significat i simbolisme al teu món i al món que t'envolta? Quan censurem una llengua o quan deixem que mori, censurem tot un món. Perquè, com diu l'antropòloga Noemi Villaverde, el que importa no és el que es pot fer amb una llengua al món, sinó tot el món que conté una llengua. Amb la llengua desapareixen profundes percepcions sobre el cosmos, sobre la terra, les plantes, els animals, els ecosistemes. Quan censurem una llengua, tota una cultura es perd. Actualment segueixen les censures per motius culturals i ideològics. De fet, tenim una llei que avala aquesta censura. I segons la ONG Reporteros Sin Fronteres, en un informe que van treure el 2019, l'estat espanyol és el país número 29 de 180 avaluats en relació al grau de llibertat en premsa escrita. Què podem esperar si hi ha censura en l'expressió cultural, artística i en els mitjans d'informació? I no només xerrem d'una censura vertical, on algú de dalt decideix què està bé o malament pel poble. Segons un article del narrador Pep Bruno, ell xerra sobre la denominada censura horitzontal, on el poble és el censor. Qualsevol persona pot senyalar un altre pel que ha dit, fet, cantat, pintat. I no només pot senyalar-lo, sinó que a vegades aquesta única veu discordant és la que es té en compte per a aquells que prenen decisions per vetar un artista o un espectacle. Es poden censurar els contes? Ja ho dèiem quan xerraven d'Anna Caputxeta Vermea. Els contes de tradició oral s'han trobat amb censures dintre del món actual. I tot i així, els narradors ben formats, que han investigat la tradició, tenen clar que els contes de tradició han de seguir vius, que cal una bona recerca i trobar aquelles fonts fiables per poder treure bones versions dels contes de tradició, però que els contes contats, els contes narrats, tornant a paraules d'en Pep Bruno, generen espai de llibertat. El conte contat és una finestra per la qual podem escapar de l'aquí i de l'ara, i això fa dels contes un lloc on guarir-se i també un lloc on poder escapar més fàcilment de la censura. Per mi, i això ja sí que és molt personal, la censura respon a la por, a una por a que allò que es digui, es faci, es canti, s'expressi, vagi més enllà del control. Voltros que em penseu de la censura? Si tinguéssiu el poder, què censuraríeu? Marineres, mariners, desconnecteu la ment, obriu el cor i les orelles i disfrutem d'aquest conte que, per sort, avui en dia no està censurat. No va començar a cridar l'atenció fins que ja havia fet 43 voltes al bloc de cases. La 44 fou interpel·lat per un botiguer que havia sortit a la porta del seu establiment. «Què us passa?», va demanar. «Fa estona que...» I no va acabar. O si acaba, ell ja no el va sentir, perquè no s'havia aturat. L'home va fer un gest d'estranyesa que va comprometre l'equilibri de la seva cara, però no es va moure del pas de la porta, on al cap d'un moment se li reuní la dependenta. «Deu ser una mica ximple», va dir, tot i que ella també havia observat les maniobres d'aquell xicot. Van esperar-lo, segurs que tornaria a passar. I sí, als 3 minuts ja tombava de nou la cantonada. Ara, però, ni el botiguer ni la dependenta no li van dir res. Es van limitar a observar-lo. Mentrestant, de la portalada del costat, havia sortit la portera igualment encuriosida. En aquell moment, a l'altre extrem del bloc, la dona del quiosc de diaris, que també havia remarcat les evolucions del desconegut, confiava un client. «No sé pas què li deu passar tot el matí que no para de fer voltes». El client, que era un veí, es tombà a mirar-lo. «Potser espera qualcú». «I no sé per què hauria de rodar tant, ja em té mig marejada». «Sempre hi ha desenfeinats», se li va acudir dir al client. La dona, és clar, no estava del tot convençuda. De fet, començava a posar-se nerviosa. Sense confessar-ho, ja feia estona que estava pendent del pas del desconegut. I el mateix els passava al botiguer, a la dependenta i a la portera. Però ells, més atrevits, van gosar adreçar-li altre cop la paraula quan el xicot va reaparèixer. «Escolti, jove, jove!», digué el comerciant. L'al·ludit en va fer tant de cas com la primera vegada. Ara, tot d'altres havien anat sortint de les botigues veïnes i en un no-res es va fer un rotllet que es perdia en conjectures. «Pel cap baix ha passat 100 vegades», va dir algú. «Tontes com 100, potser no», el va contradir un altre.
2: «Jo diria que 50.
3: «Tant fa, el cas és que ha passat moltes vegades. No sé què deu cercar».
1: També la quiosquera havia reunit unes quantes persones al seu entorn, veïns i transeünts que s'aturaven a comprar el diari i en sentir-la s'encuriosien. L'individu semblava infatigable, com una mula que no para de fer voltes a la sínia. En arribar a la volta 92, ja havia aconseguit de cridar l'atenció de la meitat d'habitants del bloc. Tothom l'observava amb malfiança des de les portes respectives.
2: «No hi deu ser tot», deia algú.
3: «I és clar que sí, és un excèntric».
1: Una vintena de voltes més i tot el bloc era al carrer o als balcons o a les finestres. El xicot, però, era com si no s'adonés de res. Un cop i un altre cop, sempre amb el seu pas mesurat, ni lent ni precipitat, reapareixia pel cap de cantó i passava per davant dels curiosos.
4: «Alguna en deu portar de cap», digué una dona amb el seu posat de sabidoria.
1: Van caldre 25 voltes més abans que algú es decidís a seguir-lo. Era una empresa certament estúpida, en principi, ja que el xicot no es movia del bloc, però a la llarga va resultar que el seguidor tenia bon nas. Ja que l'individu, així que es va adonar que algú el seguia, en arribar a la cantonada propera, va continuar en línia recta, va travessar la calçada i es va perdre per la vorera de la illa de davant. Ho van veure tots els veïns d'aquella banda del carrer. Començaven a sentir-se excitats. No sabien ben bé per què, però després d'haver presenciat el seu pas tantes vegades, ara els semblava senzillament impossible que el xicot desaparegués així com així, sense causa aparent. Una certa incredulitat, doncs, va fer que ningú abandonés el seu lloc. El desconegut, però, no va tornar a aparèixer. En canvi, al cap d'una estona va presentar-se l'home que havia seguit. Es bufegava perquè havia corregut. I tothom es precipità a interrogar-lo.
4: «Què ha passat? Què ha passat?»
3: «Ai, no res. Ara fa voltes al bloc de sota».
5: «Per força deu estar tocat del bolet»,
1: va dir un altre. Per comprovar si hi era o no hi era, algunes persones van començar a allunyar-se cap a l'indret indicat pel perseguidor. El personal de les botigues, lligat per la presència dels amos, es morfonia. «M'hi deixes anar?», va demanar a la fila dependenta del botiguer que abans dels altres havia observat les evolucions del xicot. «No sé, no sé, podria ser perillós. Més valdrà que hi vagi jo». D'altres botiguers havien pres la mateixa decisió i a poc la vorera va començar a buidar-se. Només s'hi van quedar els esclaus del deure. Ací i allà, doncs, es formaven grupets a l'entorn dels veïns que explicaven tan bé com sabien el que estava succeint. I un cop acabades les explicacions, el grupet sencer, gairebé sense defeccions, es desplaçava ciutat avall cap als blocs on ara s'havia traslladat aquell individu insòlit. Alguns, amb por d'arribar tard, gairebé corrien. Qui sap si el xicot no començava a cansar-se ja de fer voltes. Però no. No se'n cansava. Continuava evolucionant entre la curiositat dels botiguers, de la gent, dels veïns. Tothom era allà. I el xicot continuava circulant, com aquell que no se n'adona de res, amb les mans caigudes al llarg del cos i la vista fita al seu davant, amb naturalitat, sense obstinació. La gent cada cop estava més estranyada. Ja havien fet totes les càbales possibles i cap no era prou satisfactòria. Aleshores, quan ja devia...

i recomençà el seu passeig circular. Tothom el va seguir. I la multitud ara era tan nombrosa que fins i tot el trànsit rodat es va haver d'interrompre una estona. Inevitablement van aparèixer els primers venedors de begudes, d'entrepans, de diaris, de gelats. I no va tardar gaire a fer acte de presència un piano de maneta. I al cap d'uns minuts ja n'hi havia un a cada cantonada i 5 minuts després dos cecs tocaven el violí i un altre cantava. Algunes persones, cansades de l'espectacle, que al final era monòton, van començar a ballar entre elles. De seguida sortiu prou jovenalla masculina perquè es fornessin parelles regulars. La circulació es va interrompre definitivament i les calçades es convertiren en pistes de dansa. Tot tenia un aire de festa forana ara. Quan van comparèixer els guàrdies de l'ordre públic, ningú no se'n va adonar. I ells tampoc no s'atrevien a dir res. La festa transcorria sense alterar la pau. Amb discreció, doncs, es van limitar a cordonar el bloc i els blocs immediatament veïns. La gentada que s'havia reunit ara era tan incommensurable que molts, allunyats com es trobaven del bloc pel qual el xicot continuava passejant, ignoraven què havia motivat la reunió. Per això, quan el xicot va fer-se sobtadament fonedís, ja ningú no ho remarcà. Insensiblement s'havia anat confonent amb el cos de la gernació, la qual, sol·licitada per d'altres atraccions que la distreien, s'havia oblidat d'ell. L'estret passadís que de primer li havien reservat ja no existia. La multitud ho ocupava tot. De tant en tant, alguns dels que havien vist hi pensaven en aquell caminant, si bé sense amoïnar-s'hi gaire. Durant les darreres hores hi havia hagut tants canvis, gràcies a l'afluència cada cop més atabaladora dels ciutadans, que ningú no havia pogut conservar les seves posicions. D'aquells que l'havien vist temps enrere i que més o menys continuaven pensant en ell, suposaven que el xicot devia haver-se desplaçat de nou de bloc i se l'imaginaven proseguint el seu estrany passeig, potser a uns centenars de metres. I potser tenien raó. Potser sí que el desconegut, en un indret o altre, continuava fent voltes en un bloc de cases. Però ara la festa ja estava organitzada i ningú no s'interessava per aquest detall. Era com si mai no hagués existit. Potser ni el mateix interessat ja no se'n recordava, perquè potser també ara hagués decidit barrejar-se amb la gentada i treure qualcú a ballar. A vegades, un gest insòlid i aparentment irrellevant de llibertat individual pot arribar a generar un esclat d'alegria col·lectiva. Al principi de tot, Manuel de Pedrolo.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ressona.
1: Benvolguts i benvolgudes, companys i companyes del projecte Ressona, i oients del podcast també. Enhorabona perquè aquests tres primers capítols que han dedicat en el tema del turisme han quedat molt bé. Hem après sobre problemàtiques dels diferents territoris que ens han duit una mica a reflexionar sobre quin model volem. Però ara han començat un tema nou i ben diferent a l'anterior, o no tant, potser se poden lligar d'alguna manera. Avui començarem xerrant només d'un element, del foc, un element que se pot estendre molt i dona molt per parlar-ne.

És per això que vos escric aquesta carta, perquè mos puguem explicar els uns en els altres quines imatges mos venen en el cap quan xerram de foc. I potser, en el final d'aquest capítol, podrem trobar els nexes que tenim en comú en aquests territoris en quant a tradicions, estirant el fil d'aquest element. Si vos sembla, ja que estic escrivint, començaré jo. Foguerons, fum, espires, dimonis, tentacions, menjar, música, celebracions de solsticis o purificacions d'ànimes me venen en el cap si pens en les festes i costums de les Illes Balears relacionades amb el foc. Gent a la platja botant per damunt fogueres al vespre de Sant Joan segurament és una imatge que tots tenim en el cap relacionada amb el foc, però jo tampoc he d'anar molt lluny per pensar sobre aquestes festes amb el foc com a element, ja que en el meu poble, la Pobla, a Mallorca, tenim una festa ben arrelada amb aquestes característiques. Són les festes de Sant Antoni, el patró dels animals i els pagesos. A la Pobla té un cert sentit que se celebri aquesta festa perquè sempre ha estat un poble agrícola. Però se celebra a molts de pobles de Silla, a molts d'una forma semblant, amb el foc i els dimonis com a ingredients principals. El mateix dia, també, és la Diada de Menorca, però ja el foc crec que només hi és present per Torrassa Can per menjar, però també és una diada ben bonica. Així que, bé, jo xerraré d'allò que més conec, de Sant Antoni del meu poble. A principis de gener s'omple el municipi amb un olor forta, a fusta consumida pel foc, a pólvora també. Després de les vacances de Nadal i Reis comencen les setmanes més intenses i més esperades per molts de mallorquins. A la Pobla pot ser el primer gran esdeveniment d'aquestes festes de Sant Antoni, siguin els correfots, que se celebren el dissabte abans de Sant Antoni. Un espectacle en el qual dimonis i éssers fantàstics omplen els carrers i places de foc i fum. Sé que a Catalunya són molt típics i coneguts aquests correfots en diables, però desconec si a Catalunya Nord també ho celebreu. Així que m'agradaria que en aquest fil de cartes me poguéssiu resoldre aquest dubte. Ja ens ho explicareu. Els dies abans de Sant Antoni, les famílies del poble, de la Pobla, preparen les espinagades, un menjar típic d'aquest municipi per a aquestes dates. Una espècie de panada gran, farcida de verdures i llom o anguiles i cuites al forn. El dia de la festa grossa és el dia 16 de gener, la vetllada de Sant Antoni, i durant el dematí, grup d'amics preparen la llenya i munten els fogarons que encendran el vespre davant de les seves cases. Al migdia, a la colla de dimonis, amb forques i graneres a les mans, persegueixen els joves per tots els carrers del poble i ballen encerclant i burlant-se de Sant Antoni.

0: i és que les llegendes religioses conten que aquest personatge, quan s'havia retirat en el desert, va sofrir la tentació del diable que el volia fer pecar. Entrant en el vespre, els gegants i colles tradicionals del poble fan un passacarrers fins a l'església, on es fan les completes i el clameter fa el crit de visca Sant Antoni, un crit molt emocionant per la gent d'aquí.
1: Quem clama que com a signe d'identitat poblera ha travessat els segles, era i és, senzillament i ben fort, visca Sant Antoni! Visca Sant Antoni!
0: A la plaça Major, després d'això, ballen els caparrots, una figura que se va introduir l'any 1952, segons conta l'escriptor i cronista de la pobla Alexandre Ballester. Aquests capgrossos els va introduir Solotí Alexandre Cuellar, que en aquells moments treballava de secretari a l'Ajuntament, que trobava també que la festa era massa violenta perquè tothom tirava coets i petards i s'havia convertit en una cosa molt violenta. Per això, inspirant-se amb els capgrossos de la seva ciutat, d'Olot, i per la música també de Jo i un pastor, els caparrots poblers, que són caricatures de personatges d'aquella època, com els humoristes Germans Mars, s'han convertit en un dels esdeveniments imprescindibles de la festa. És curiós, això, eh?

0: Després de tot això, les fogueres que comentava abans s'encenen, la torre se can i se mengen les espinagades. I la gent passa la resta del vespre enrevoltant aquest foc i cantant gloses, unes cançons construïdes en quatre versos heptasíl·labs que se canten al so de la ximbomba i que molt sovint són improvisades, tot i que també n'hi ha de populars i tradicionals. Però, com us podeu suposar, aquest dia, en ses gloses se pot dir de tot i retreure de tot a tothom. Són gracioses. Les primeres referències documentades d'aquesta festa a la Pobla són del segle XIV, de l'any 1365, i són unes festes que han anat creixent i canviant, afegint nous elements, com tot, supòs. Però fins i tot s'han exportat a Catalunya fa més de 30 anys, que el darrer cap de setmana de gener se celebren en el barri de Gràcia de Barcelona, perquè l'agitador cultural pobler, Antoni Torrents, va tenir la corolla de dur-les allà perquè els mallorquins residents a Catalunya les poguessin gaudir. Així que ja ho sabeu, si no podeu venir dia 16 de gener a la Pobla, que vos ho recoman, també teniu l'oportunitat de veure alguns dels elements d'aquestes festes tan tradicionals a Barcelona. Jo ja vos he explicat el que més conec de les festes i tradicions relacionades amb el foc, i ara vos toca a vosaltres. Una abraçada i estem en contacte. Miquel.
1: Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Càpsules d'art per Carles Jiménez.
2: Benvingudes i benvinguts oients de Ràdio Far. En la càpsula d'art d'avui intentarem aclarir les relacions entre art i valor. La humanitat té en les seves diverses manifestacions artístiques una de les seves màximes expressions, ja que és a través d'elles que tractem d'esbrinar i expressem el misteri de l'existència i de la condició humana. L'obra d'art ens planteja preguntes i significats que sovint transcendeixen el fet purament artístic i ens remeten a dimensions de caràcter històrico-social, espiritual i, inexorablement, dimensions econòmiques. Dues anècdotes de Pablo Picasso il·lustren aquestes dimensions de l'obra d'art. Encara jove, quan vivia al Bateau Lavoir de Montmartre, va respondre a una jove que li preguntava pel significat d'una obra cubista. «Mabel, per què vol entendre vostè el cant d'un ocell?» I ja gran, preguntat per una dona, va dir «Cher madame, això significa 1 milió de francs». Vol dir això que el valor artístic és equivalent a l'econòmic? I per extensió, és el valor social de l'art equiparable a l'econòmic i artístic? I què me'n diuen del seu valor espiritual? Tots ells són valors continguts en una obra d'art que responen a un gran nombre de variables. És mitjançant l'anàlisi i la integració d'aquests valors que podem copsar en la seva totalitat el valor final de la creació artística. Em centraré avui en les relacions existents entre el valor artístic i l'econòmic per tal de portar una mica de llum a tanta confusió, en la qual, per cert, els lobbies de poder, i em refereixo a Sotheby's, Christie's, Larry Gagosian, fons d'inversió, etc., hi tenen molt a veure. Són ells els que estan determinats a fer de l'art pura especulació, manipulant els mitjans de comunicació, creant una escissió insalvable entre el seu mercat i el mercat primari, el de les galeries mitjanes i petites, a les quals el 90% del públic hi té accés. El seu objectiu és apostar per una vintena d'artistes, ells els anomenen blue chips com en la terminologia borsària, i crear una demanda que faci pujar els preus. Entre els artistes afortunats trobem a Damien Hirst i Jeff Koons. Aquest últim ha batut rècords, no podia ser menys, i el novembre del 2013 va arribar fins als 58 milions de dòlars, xifra que va superar posteriorment. Ens podem preguntar, el seu valor artístic és equivalent a l'econòmic? Evidentment no. Això vol dir que aquesta equivalència no és possible? I tant que n'és. Així ho ha estat al llarg dels anys, i encara avui és possible. Ens podem remuntar al Renaixement, quan el pintor va deixar de ser considerat artesà i va adquirir la categoria d'artista creador. És llavors quan el valor artístic esdevé un valor afegit que incrementa el valor econòmic de l'obra. La cotització d'un artista o d'una obra d'art és el resultat d'un consens entre crítics d'art, teòrics, filòsofs, professors, marxants, comissaris, galeristes, col·leccionistes i artistes, que estableixen el reconeixement d'un artista com a tal i quina ha de ser la seva posició. Les galeries d'art jugaven, doncs, un paper decisiu per tal de promoure una opinió pública favorable. Dic jugaven perquè en els últims 30 anys ha aparegut una variable nova en l'equació que ha suposat un canvi significatiu en la valoració econòmica de l'art, la subhasta d'art. Amb les subhastes, el mercat de l'art s'ha ampliat i sobretot s'ha fet públic, cosa que ha sotmès l'artista i l'obra d'art a una llei de l'oferta i la demanda que abans es donava en un mercat tancat. Aquesta llei de l'oferta i la demanda ha adquirit un protagonisme excessiu, però, convertint-se sovint en el criteri. La compra en subhasta està sovint influïda per les modes, la visibilitat social i moltes vegades és impulsiva. Empreses com Artprice o Artnet han creat bases de dades que es nodreixen dels resultats de les subhastes i han desenvolupat metodologies economètriques per quantificar el valor d'una obra d'art concreta. Si bé donen una orientació, no contemplen moltes altres variables. La traducció del valor artístic en un valor econòmic passa pel coneixement de l'autor, els seus valors plàstics, l'adequació d'aquests valors a l'entorn cultural i social, el gènere, la tècnica, el format, la raresa, el pedigrí, la conservació, la demanda i d'altres. Així, dues obres de dimensions semblants d'un mateix autor poden tenir preus diferents. Tanmateix, la quantitat de doblers que hom està disposat a pagar per una obra d'art respon a la capacitat d'aquesta per a commoure'l i enriquir la seva vida.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Ràdio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

fort des des mànecs, entrenaments milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade, jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp sonables i esteu accent poesia. De negre

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronji no puc sortir. Cosí l'hepatí cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i me te'l deixo cluc. Unes bísties d'un ocell són de la mà tenir per pàtria una barca, i unes i estrelles mos doren ses

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX. Ràdio Far.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però no estic tota sola visionant. Un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Et volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordocs, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordis Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible al que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, a Nordis Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordocs, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

tot seguit una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: La calcinera. Capítol 2. El forn de calç. Excavant l'olla. La calç, com vam sentir al primer capítol, ha acompanyat Menorca quasi bé des de l'època talaiòtica, associada als rituals de la mort. Però com s'elabora? En aquest i el pròxim capítol assistirem a la construcció del forn de calç i donarem una visió general de l'ofici de calciner. L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No m'ho vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara m'ho xerrem pot des de buix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins. Oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronyes. Hi havia en Salord, son pare de Salord, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa d'un nitoclòric, d'un nitoclòric, li deien a ell, i ell tenia una bossa i allò me'n anaven cada dia i tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però t'hagueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. T'hagueren ser vespre, almenys eren ser 3. I si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres t'hagueren descansar, supos. T'hagueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
1: Un ranxo en el cap davant del qual hi havia el mestre, que era el que tenia, coneixia l'ofici. El mestre era el que transmetia l'ofici als seus treballadors i els seus treballadors se distribuïen la feina en funció de les capacitats i de les coneixements que tenia cada un. De fet, per treure pedra o per esporgar una marina i fer els rams de llenya no se necessitaven gaires coneixements. I un pot les feines se repartien en base als coneixements que tenia cada un. Sí que era un ofici que se transmetia a base d'aprendre del mestre, de repetir els processos, i així és com s'anava transmetent generació darrere generació.
0: Entram ja en el procés de construcció del forn de calç. Segons l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, es tracta d'un procés que des de mitjan segle XIX no ha variat. Així ho explica els 2 volums dedicats a Menorca a les Illes Balears descrites per la paraula i la imatge. Una obra de 9 volums publicada entre el 1867 i el 1888. I si el procés ha canviat, ho ha fet de manera anecdòtica, fins que l'ofici s'extingeix a Menorca amb la darrera fornada de calç el 2020, cuita per Jordi Pons.
1: Per tant, com que encara es manté la memòria col·lectiva de molta gent, és un ús que encara existeix a Menorca, nosaltres vam considerar que era un element digne d'incloure-se dintre del patrimoni cultural i material, perquè encara es manté la memòria viva dels menorquins. Un altre personatge que se fixa molt i que hi presta molt d'atenció en el segle XIX, la importància de la calç a Menorca, és en Lluís Salvador d'Àustria. Era de venir de la realesa, de la dinastia dels Habsburg, que va quedar enamorat de Mallorca a la segona meitat del segle XIX i es va establir a Mallorca, va comprar una casa a la Serra de Tramuntana i es va dedicar tota la seva vida a una obra enciclopèdica que, dedicada a descriure en tot detall cada una de les illes, explicar la seva història i sobretot explicar les seves costums i tradicions. Els toms de Menorca eren 9 toms, és una obra emblemàtica de la bibliografia balear, perquè és un document de primera ordre per conèixer les illes com eren a la segona meitat del segle XIX. Els toms de Menorca es van editar entre 1890 i 1891 i es van editar amb alemany, a Leipzig, Alemanya, amb el títol de, no sé, alemany, Die Balearen und Wortumwelt geschildert. És a dir, les illes Balears descrites en text i imatge. En els toms dedicats a Menorca, dedica a explicar amb molt de detall els oficis artesanals que llavors eren vigents, i dedica una part molt important a xerrar sobre secals, la importància de secals a Menorca, i ho il·lustra amb aquests dos, gravats, no sé si es deveix bé, el gravat de l'esquerra és un forn de calç en plena cocció, i la de la dreta és un forn de calç que ja està cuit i que s'està refredant. Després també explica tots els usos que se donava a la calç a la Menorca d'aquella època, i és curiós perquè si comparam els mètodes de fabricació i els usos que tenia la calç a Menorca a la segona meitat del segle XIX, veiem que són exactament els mateixos que se van seguir utilitzant fins que l'ofici se perd i fins que perdem el costum d'emprar la calç. És a dir, que va ser uns mètodes ancestrals que es van mantenir mutables fins pràcticament als nostres dies.

0: Primer de tot, s'havia de triar el lloc on construir el forn. Aquest havia de facilitar la seva construcció i el posterior reompliment en pedra. Per tant, o bé se cercaven espais on hi hagués molta pedra, estalviant-se així incòmodes transports, o bé zones de marina amb abundància de branca per encendre el foc i mantenir el forn ben calent. Tanmateix, aquests aspectes es dilueixen en època més moderna, on hi ha una sola condició indispensable, que el forn estigui a prop d'una carretera o vies de comunicació.
1: El primer de tot era, vos ho explico molt ràpid, que no me'ls vull avorrir, el primer de tot era cercar el lloc adequat. Antigament, xer, jo, el lloc adequat on construir el forn, no valia qualsevol lloc. La geologia marcava molt i la presència o no de vegetació també. A Menorca hi ha zones molt pelades, que on te li dona la tramuntana de ple no hi ha un arbre. Per tant, han de ser zones molt protegides del vent. A Menorca l'entorn està molt condicionat pel vent i la salinitat que dues vent. I havien d'estar zones molt protegides, dins barrancs, a prop de barrancs, a zones del sur.
2: Bueno, avui en dia, clar, t'exigeixen més coses que un temps anava dins la marina, un puesto de redossa, un puesto que hi hagués pedra a prop i rama a prop i ja anava bé. Bueno, ara ja al darrer pues, exigien i hi havia un punt d'aigua, per si cas hi hagués una cosa o altra, pues, un sistema d'expressió per poder apagar foc i tal. I clar, i el més important és que hi hagi redossa, que els vents no li toquin. O sigui, l'enemic del forn de calç és que si quan estan ses comença a fer bufar vent, ara d'aquí, ara d'allà, malament el tinguin molt protegit, és molt bo de fer que el foc se desviï. Bueno, després hi ha problemes a l'hora de coure.
1: Primer havien de triar el lloc adequat, on poder disposar de pedra i rama. Arribaven a un acord amb el propietari, amb el senyor, nosaltres dèiem el senyor, i a canvi d'una quantitat de calç, deien, bueno, doncs aquí, això és un bon lloc per fer calç.
2: De fet, avui en dia, si vas passejant pel camp i si trobes un forn, o un clot d'aquest que és el que sembrava per forn, tu veuràs que a prop d'allà hi ha pedra bona i bosc. O sigui, si no tenies aquestes dues coses, antigament, o sigui, no es dedicaven a passejar les coses de molt en fora d'un lloc a l'altre, o sigui, agafaven sempre a prop. I de fet, quan tenien un forn armat, potser l'empraven, jo que sé, un any o dos, i quan, per exemple, el bosc ja l'havien fet net, s'anaven a un altre lloc. I anaven feient rodatge, o sigui, ja saps. No estaven allà estabilitzats a forn sempre, sinó que potser feien dos anys un, després s'embarataven a 4 quilòmetres més en fora o una altra ubicació i feien feina amb aquell. I anaven així.
1: Per construir un forn de calç, el que necessitàvem són les matèries primeres. Calç s'obté de la pedra calcària. La plataforma surt de Menorca, la part miocènica. Menorca té com a dues èpoques geològiques diferents, i la plataforma surt, la que dona com a resultat les platges amb aigües turqueses que treuen a tots els turistes, aquella imatge idíl·lica de Menorca, és la plataforma miocènica, on la pedra calcària és predominant. Això m'ho deia perquè l'altre material que es necessita per coure un forn de calç és la rama, i per aconseguir una bona flama dintre del forn necessitem molta rama fina per sempre tenir-lo ben encès. Per tant, aquests materials han condicionat molt l'ubicació dels forns al llarg del territori. O sigui, no tots els forns de calç de Menorca estan inventariats ni catalogats, n'hi ha uns quants. Seria una feina ingent, perquè a Menorca tenim mils de construccions tecnològiques de valor, mils. Jo he catalogat zones, i mils, no acabarien mai. I sí que trobem que els forns tradicionals es concentren bàsicament en la zona sur de Menorca i a zones on hi ha afloraments de roca calcària i on hi ha, i a prop o dins una marina. Per tant, on hi hagi pedra, aflorament de pedra a la vista, solen estar a prop de penya-segats, a prop de barrancs, molt a prop de la costa, on hi ha roca i no hi ha substrat de terra, però no va de cavall a la terra, i després, sobretot, on hi hagi bosc, per poder accedir a la llenya amb comoditat i facilitat. Bé, no dic que això, que aquests aspectes va perdent importància durant aquesta revifada que viu l'ofici de calciner en el segle XX, quan a Menorca s'introdueix els vehicles a motor. Ja en el segle XX, els forns de calç, com aquests, ja és intranscendent que estiguin dins un bosc o dins una zona al nord o al sud. L'important, un dels factors importants, és que estigui prop d'una carretera. I quasi tots els darrers forns de calç que van estar en funcionament a Menorca estan a prop de vies de comunicació. Primer perquè ja en el segle XX la pedra s'obté de qualsevol banda, la llenya també, se du un camión i se du fins al forn. I en els darrers, en el cas dels darrers calciners que hi ha hagut a Menorca, el cas d'en Jordi, el cas de la família Barraca, ja la pedra la subministraven empreses dedicades a subministrament de materials de construcció, de les pròpies pedreres, i la llenya, professionals que es dedicaven a subministrar llenya, el que fa que l'ofici, certes parts de l'ofici tradicional amb els temps es van fer més àgils, perquè ja no ho ha de fer només el calciner.
0: Per un forn de mida convencional que extreia 2.000 quintars de calç, es necessitaven aproximadament 2.000 feixos de branca d'entre 70 i 80 quilos cadascun. Imagineu un quart del camp de futbol d'Es Mercadal ple de llenya, amb 4 metres d'alçada amb feixos. I és que si un quintar equival a 40 quilos, 2.000 quintars de calç equivalen a 80.000 quilos, i per aconseguir-los es necessitaven 50 feixos per encendre el forn i la resta per mantenir el foc.

0: Això se feia manualment, aquí tenim una relació. Jo que treballava al vaixell per l'enciclopèdia volien recollir molt la terminologia de les parts d'esforç, dels noms, de les eines, del tipus de pedra. Hi ha tota una terminologia que defineix l'ofici. No? Aquí vaig tenir un poc les eines, mai, per pal, que abans ho hem explicat un poc, el pic, que empraven manualment per extreure el pedreny. Tot això ho feien manualment. En el segle XX va començar a introduir la dinamita, i després ja les excavadores, i amb un camió, amb un... Ja, els darrers calcinets ja ho feien amb màquina.
1: Bueno, lo primer, antes de partir, és de tenir prou llenya replegada per si cas de mastir per coure el forn. No te diré les tonelades exactes, però moltes. O sigui, nosaltres ho fèiem més o menys a ojo, sabíem el puesto que teníem i uns com havien de ser de grossos, perquè se necessiten moltes tonelades de llenya per coure les pedres. Se recuida, pues, moltes vegades solíem aprofitar gent que ens coneixia, que anaven d'esporgar pins i això, ens deia, allà faran rama, si la voleu, pues, nosaltres anàvem a cercar-la. Després també els palers que has d'usar i tirar, això, que és llenya que no està tratada de res, també va bé. Fa un foc molt, molt viu i molt, molt bo. I amb això era el que emprava. Un temps també emprava quan hi havia la serradora de l'or que estava en marxa, pues els retalls aquells de la serradora, que eren retalls de pi, pues allò també solíem emprar. I sobretot pi. El pi és el que fa... el que fa més gala de tot. O sigui, el forn el que necessita és gala, que el foc es pugui repartir entre les pedres. Hi hagi una quantitat de gala grossa. O sigui, no necessitam un caliu, nosaltres necessitam flama. O sigui, si el foc no envolta la pedra no cou. És flama. Necessites coses que faci molta flama.
2: Per coure el forn havien de fer feixos. Però manaven la marina neta. Per això no hi havia forn mai, perquè allà se cuia el forn tant en el mes de juliol com en el mes d'agost, com en el mes de setembre, com quan fos. No hi havia forn mai. Mai. Per què? Perquè la marina anava neta, neta. Les usines que van, no sé si has passat mai, de ballant a Cala Mitjana, allà se purgava tot el que eren tions per fer carbó, que havia nits ecològics. I resulta que la rama se feia picon. I allò se feia de tot. El picon, pues, el carbó aquell prim per posar en els bracers les dones que ho compraven per posar davall la camilla.
3: El següent pas és l'excavació de l'olla. L'olla és un gran clot circular d'entre 6 i 10 metres de diàmetre i entre 1,80 i 2 metres de profunditat, on s'hi dipositava la branca. Hi havia forns que fins i tot arribaven als 4 metres de profunditat. Antigament s'empraven càvecs i aixades per excavar l'olla, les quals es van substituir passat el temps per eines més modernes o maquinària que facilitava la feina.
0: En relació amb el procés, mireu, això són els tipus de forn que s'empraven a Menorca. El procés era molt complicat i era una feina que requeria molta força física. Després venia la feina de fer el forn. Els forns eren d'aquest tipus, era una espècie de clot. L'altre li deien solla.
1: Sí, el forn de calç, el forn en si només és el clot. Un clot redó o semirredó, amb una portalada, i allà dins se munta el forn. Se munta el forn amb les pròpies pedres calisses o vives, el que li volies dir, que és el que se converteix en calç.
2: Quan jo me vaig venir i quedar, jo dic, vaig fer de calciner, perquè vaig anar amb el xifoner, allà, que li vaig obrir els ulls, començava a haver un comprensor, i anava amb un picot, amb una barrina d'aquelles que dius, si te fugia el picot, ara més fugiu que jo. Dic, cony, dic, per què no li llogues el comprensor en el refet del forn, que era el primer que va dur? Sí. I jo agafo i dic, lloga-li el comprensor. En aquest, sense homo, perquè si no havies de pagar el homo també. Diu, tu el comprensor només. Dic, en un dia, dic, jo te faré prou forats per tots anys, per fer

0: els borrubins i tot això. I va encetar. Els borrubins eren explosius per rebentar la pedra. Fèiem els forats de, per fer... Hi havia de ser pedra autèntica per poder fer la calç, perquè la calç més bona que se va fer a Menorca era aquí, a Cala Mitjana. No? Després coïen el forn i tot això.
1: Una vegada fet el clot, la paret circular resultant es predava amb pedres grosses de la mateixa pedra calcària. En època més moderna es va emprar pedra d'esmolar perquè no es convertia en calç. Aquesta era una casta que servia per esmolar i polir estris instruments de tall. També es feien servir missons de terra cuita, és a dir, rajoles que servien per fer les voravies i que eren molt més resistents al foc. Aquesta paret pujava fins a tall de davantal, com s'anomenava el tall de terra de l'olla. I per fer-la més resistent i tapar totes les juntes existents entre pedra i pedra, es recobria amb fang de terra, argila o calç per tal que no passés el foc.
2: Després que el clot s'aparedava, se feia com una murada, que sobresortia per damunt del clot.
1: Una vegada aparedada l'olla, arribava el moment d'alçar la volta. Però abans s'havia de donar forma al pedreny. Diferents pedres de diferents tamanys que servien per muntar aquesta falsa volta. Pedres que reben el nom de llambordes, que són les més grosses, i els llambordins, que són les més petites. Les primeres s'empraven per començar a muntar la volta, i els matacans i matacanets servien per reforçar el mur de volta. Tota aquesta pedra es convertia també en calç.
2: Després venia la feina de donar la forma a la pedra. No bastava qualsevol forma, no. Això, a la primera xerrada no ho han comentat, no. S'havia de donar forma a la pedra. I això també ha creat tota una terminologia que dona cada pedra, per la forma que té un nom. Entre els xerrats dels matacans, hi havia els matacanets, les llambordes, els llambordins, el reble... Cada pedra tenia un nom diferent, perquè cada pedra, en funció d'on anava, havia de tenir una forma i unes característiques concretes.
0: Pues també feia el pedreny, també s'havia de rompre, així com tocava, per col·locar l'olor, que hi havia llambordes, hi havia de... no sé què, li deien de noms, hi havia de tots els noms, i allò... fer llambordes, pues, havies de saber picar amb el picot aquell perquè te sortigués bé.
2: Bé, en relació a l'esforç de calç, dic que de Menorca, si podem fer comparatives amb el que donaven esforç de calç d'aquí, un forn de calç d'unes mides convencionals, podien arribar a donar entre 50 i 70 tones de calç, per lo que es necessitaven, com a mínim, entre 100 i 150 tones de pedra calcària. I segons el que m'han contat els calciners que ho han viscut, necessitàvem per fer un forn de calç unes 80 tones de rama. 80 tones de rama fina són... és molta rama, són molt de feix, és a dir, que es necessitava molt de material per poder fer coure un forn i aconseguir aquestes quantitats de calç. Sí que els forns més grossos de Menorca, per exemple, els forns que hi ha en el lloc de Salbufera, el Mercadal, podien arribar a produir entre 100 i 150 tones de calç amb una fornada. I el cas d'en Jordi, Pons, el darrer calciner, ell m'ho va contar, jo entre que començava a preparar el forn i podia ja comercialitzar la calç, necessitava com a mínim 2 mesos. Era una feina molt solitària que feia ell i feia un parell de fornades en l'any, és a dir, que produïa molt poca calç. Deia que per coure l'ó necessitaven entre una setmana i 20 dies, no sé, a Menorca el procés és més llarg, per tant havien de valer l'ó durant més temps, i produïa, cada fornada produïa entre 50 i 60 tones de calç. Dues tongades són unes 120 tones per any. La calç ha estat un material tradicionalment molt barat, molt assequible, i per això crec que tothom, tanta feina i tant d'esforç, va decidir deixar-ho anar.
1: En aquest capítol de La Calcinera hi han participat Antoni Camps, historiador, en Jordi Pons, darrer calciner, i en Cel sota Boada, antic calciner.

0: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegre.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, que eren 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

rotonda de Ciutadella s'han anat a festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

menjat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

sempre que en recordis. Quan faci fred seré la flama.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

i el dia que te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo recordo moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.
1: Que va

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo, que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, però jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí.
0: Supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant en els 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, el vostre podcast de música guapa de Menorca, a Radio Far. Jo som en Pedro i seguim amb aquesta entrevista que vam iniciar la setmana passada amb en Miquel Pascual d'Huracán, un tio que ha viscut molt i moltes coses rares i moltes coses bones i moltes coses dolentes en el món de la música des de fa més de 50 anys. I res, continuem amb la història d'Huracán, que és un poc la història de la música de verbena, de ball, a Menorca. Moltes anècdotes, moltes històries molt interessants, i espero que xaleu tant com xalejau fent l'entrevista aquesta. A disfrutar!

0: Seguiu fent, sí.
1: Això són els començaments...
0: Seguiu fent, sí, seguiu fent carrera amb en Morecant, bueno, va canviant els músics...
1: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar Antoni Moll, que
0: correcte,
1: ja el Salsic,
0: també,
1: no hi ha,
0: sí.
1: I Antoni i Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
0: Antoni Jordi, que no sé qui és. Que no sé qui és,
1: però... Antoni Jordi va durar no molts anys, però uns quants d'anys,
0: sí,
1: que havien entrat pels dos ciutadellencs. I després se'n va Antoni... Sant Antoni, en Dobles també va tocar un poc en Naltro.
0: En Dobles també,
1: sí. Va tocar amb Miquel Plana.
0: Amb Miquel Plana bateria, també, sí.
1: Poc temps, però ha tocat en Naltro. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Smili.
0: Okay. Sí, s'hi ha passat bastant de gent.
1: I ha passat, ha tocat en Dassó, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que va...
0: En Loren
1: en Popi,
0: sí,
1: van venir després de Deborah Carter i Som Museu.
0: La Deborah Carter, hòstia, ara m'has desbloquejat un record, no me'n recordava d'aquesta tia, sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant sí, etapes, no?
0: Sí. Bueno, ja m'ho contava després de la Deborah Carter. Jo vull que me'n xerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has duit un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, perquè el concepte nostre ha parat una mica quan en Toni Moll
0: sí,
1: us diu que es retira.
0: Okay.
1: I tocava la bateria.
0: Vale.
1: A mitjor, no hi havia cap bateria, ni hi havia ningú. Quan anava a cercar gent de fora, vulguis on de venir a provar, nosaltres provàvem molt després. I és un problema.
0: Sí, sí.
1: És un problema. Ara provem menys, i ara, potser...
0: Ja ho tenim provat, ja.
1: Prova aquesta cançó per tal to.
0: Sí.
1: I ja està. Allà, i més o menys...
0: Sí, joder, no fotis tu.
1: No és que facin gaire feina, però després la sabem, ja.
0: Home, després de 50 tacos, tio.
1: Sí, però aquella època no, aquella època ja. I a més, nosaltres preníem gust, i anàvem, i pum. Clar, bateria no n'hi ha. Bateria. I,
0: sí.
1: I que feim, que no feim, que no feim. I m'ho anem a Palma una altra vegada, a Musicassa.
0: A Musicassa.
1: I m'ho mostren els pianos aquests que duen bateria.
0: Correcte.
1: Bateria, i ho duen tot. Però bueno,
0: ja començaran a sortir aquest tipus de...
1: Sí.
0: Aquest tipus d'instruments, sí.
1: M'ho mostren un que val 2 milions de peles.
0: Se són 8 solars a...
1: 2 milions de peles. Bueno, això ja no és cap aquí, eh?
0: Sí.
1: Això hauria estat el 74, si no
0: dic... Impossible.
1: Però doncs, que feim un préstam i el anem pagant, perquè això era així, no era...
0: Sí, sí, no, sempre invertint, tio, amb els grups, sí.
1: Bueno, però em van comprar un que va valer 600.000.
0: Déu-n'hi-do. Que era un Yamaha o un...
1: I un Yamaha.
0: Un Yamaha, sempre.
1: I préstam.
0: Déu-n'hi-do.
1: Això s'havia de pagar, no, això no es podia... Nosaltres, de fet, ara ja no van anar a casa nostra, no? A casa nostra ja m'ho havien enviat a filar. El compram...
0: Però bueno, ja teníem una carrera.
1: Bueno,
0: ja
1: perquè
0: una...
1: sonàvem i
0: sí,
1: guanyàvem.
0: Sí, ja es podia veure que...
1: I saps que... Perquè nosaltres sempre també hem anat guardant, sempre. Nosaltres hem tingut sempre per si hi ha instruments...
0: Sí.
1: Que rompen. Ha arribat un punt que aquests instruments són... Bueno, ara els instruments quasi tots són meus. Però en temps eren de l'orquestra.
0: Dels grupos, sí. Ala. Aquesta manera de funcionar, sí. Doncs no hi ha molt de grups que funcionin així, és veritat, que els instruments de cada un són seus.
1: Manera vale. De funcionar, però al principi no, també funcionàvem així, cada un tenia el seu instrument.
0: Cada un tenia el seu,
1: però
0: sí.
1: Però clar,
0: sí.
1: Que passava, no sé, el baixista té un baix bo,
0: sí.
1: I li dura sa vida. Una guitarra bona dura sa vida.
0: Dura sa vida, sí.
1: Els pianos, que és quan mos van fotre dins aquesta...
0: Ja, aquesta voràgina, l'has d'anar renovant.
1: De pianos.
0: Sí, l'has de renovar.
1: Era un mai acabar.
0: Sí.
1: Era un mai acabar.
0: Són cert.
1: Aquest no fa 6 mesos que el tenien.
0: Sí.
1: I en Paco, que el coneixes?
0: Sí.
1: Més que
0: un
1: jo.
0: Un poc.
1: Me diu, ara surt un Roland.
0: Sí.
1: Un teclat Roland. Diu, és una... De ritmes que voltes en preu. Dic, oi, nosaltres hem comprat aquest fa 3 dies, sí, o? Me diu, oh, però aquest això... Clar, tu, el duo...
0: Sí.
1: Que després ja hi havia...
0: Ja te tenia aquí,
1: el duo... Sí. El anem a veure...
0: Sí.
1: I era un teclat, no era un... Allò encara era... Allò era un or... Allò era un moble.
0: Sí, era un moble.
1: És de Yamaha, era un moble.
0: Correcte.
1: Aquest és un teclat. Sí. I sona el doble de... Molt més real.
0: Sí.
1: Molt
0: sí,
1: més
0: sí.
1: Real. Dic, tio, en Pere dic que l'hem de comprar. Diu, uau, que encara devem saldre. Com sona això? En Pere era reaci a comprar coses.
0: Jo amb un micro tinc que tenir i canyes per sacs.
1: I però ho van comprar.
0: Ostres, que bona. Sí, no, clar, quan t'has dins aquest tipus de producte que són...
1: I clar, i el problema és el test pianista.
0: Sí.
1: I nosaltres van arribar a un punt que van dir, ara els instruments que comprem seran dels grups.
0: Són dels grups
1: i s'ha acabat la història. Bueno, anaven com una cosa i dels grups. I així mos posàvem en la història de no dur bateria.
0: De no dur bateria, sí.
1: Això va ser l'entrada nostra. Duen baixista, sí, però no duen bateria.
0: No hi ha bateria.
1: Nosaltres, senzillament, això, agafàvem un ritme que mos agradava, sí, perquè era bastant senzill. Avui en dia no, eh? Avui en dia jo hi faig molta feina.
0: Va, sí, ja es nota.
1: Molta feina. No dic que estigui ben feta, però hi faig molta feina.
0: T'hi tires hores,
1: perquè
0: home,
1: sonin.
0: Sí.
1: M'hi tiro hores. Aquella època agafava un ritme que t'agradava, el gravaves, tenies un programa, li posaves un nom, li posaves el nom de la cançó,
0: sí,
1: i tu quan
0: sí,
1: anaves allà, no te fa la cançó, perquè nosaltres no hem tocat mai en MIDI files. Jo, MIDI files no m'agraden.
0: Vale.
1: Jo no hi vull tocar. Ara sí que tocam
0: sí,
1: amb
0: un ritme...
1: Amb un ritme sí, gravat, sí. Bueno, sí, ritme... Ara allò, si no fa res, sempre si fas una nota, no fa cap més, no?
0: Sí.
1: Tu has de sonar la cançó.
0: Efectivament.
1: Que és el que, bueno, tu ho saps.
0: Sí.
1: I jo això m'agrada, perquè jo almenys son la cançó. Més bé, més malament, el que
0: ja,
1: és, però jo la son. Jo no poso allà pitch i me sona la cançó.
0: I sona la cançó, que no, és el que potser hi ha gent que es pensa que...
1: Bueno,
0: que...
1: Sí, no, això nosaltres no ho fem.
0: Sí.
1: I ara que duim el baixista, nosaltres en duim molt d'anys, el baixista en cinc.
0: Sí.
1: El baixista.
0: Sí.
1: I jo m'agrada més que hi hagi baixista.
0: Sí.
1: Sot la veritat, li dona alguna cosa.
0: Uh-huh.
1: I més ara, avui en dia les bateries estan molt bé, ben logrades,
0: sí,
1: i si tu és un baixista, que ara han agafat en Bep, en Bep Camps, que, bueno, com que,
0: una
1: clar,
0: llegenda,
1: a la setat nostra, bon, però més bé, encara és en Bep, que fan viejas glòries,
0: sí,
1: però mos divertim.
0: Clar.
1: Bueno, tornem a lo que érem.
0: Entram
1: aquí en aquesta voràgina de pianos.
0: Sí, sí, sí.
1: Que això és un món mai acabar.
0: Ja ho sé, jo també.
1: Això per qui no ho coneix, però és un món mai acabar. Perquè sempre treuen coses, cap de 3 o 4 anys te'n treu una cosa. Jo n'he tingut molts i qualcun... Tens 5 o 6, eh?
0: Segur.
1: Perquè no els deves uns. No els deves, que els de guard, els detenc. Podria vendre qualcun, però els detenc. I bueno, i això de cada vegada anar... I sempre, i clar, després arriba un punt que passant tants anys quedant 4... En Rudi... Ah, en Rudi comença en l'any 85.
0: Uh-huh.
1: Com coneixem en Rudi? També
0: sí, tio, sí, això també vull
1: saber. Com coneixem en Rudi? L'any 85...
0: No en surt en Rudi.
1: És migjorn... Ah, veurem pot d'aigua.
0: Bé.
1: A migjorn es fa Sant Miquel per primera vegada en cavalls.
0: El 85?
1: Sí.
0: És la primera vegada que fa en cavalls, mira.
1: Si l'havien fet el 30 o el 24,
0: ja,
1: no tinc ni idea.
0: Ja, no crec.
1: Però, el que jo recordi, es fa... El 85.
0: I es fa com es fa ara amb un grup de joves.
1: Ben igual.
0: Ostres,
1: es fa d'aquesta manera.
0: Vale.
1: Però hi ha un problema. La banda no vol sonar.
0: Ai.
1: No vol sonar.
0: Putes.
1: Perquè no pensis que els cavalls no van agradar a tothom.
0: Ja.
1: Fer cavalls.
0: Ja, bueno, sí. Les coses
1: bueno,
0: sempre
1: com de... sempre, polèmiques.
0: Mitjor,
1: bueno,
0: tio, mitjor. Sempre
1: ja
0: igual.
1: Com que ja fa tant d'anys,
0: sí,
1: del 85, són 40 que n'han passat.
0: Ja.
1: Vale. Però clar, nosaltres també eren joves, pitos i flats. I venen i mos diuen. Nosaltres havíem tocat ja... Escaleo a Sant Nicolau.
0: Huracan, Escaleo a Sant Nicolau. Sí,
1: damunt
0: sí.
1: Un remolc. De tractor. Això ho hem fet nosaltres.
0: Un remolc, eh?
1: Damunt un remolc de
0: aquest estiu vaig fer un remolc de tractor. No ho havia fet mai, encara. Una festa privada, bueno, una cosa super loca, tio, va ser en pla. Mira, ja putejar la llista.
1: L'altre
0: 85 ja anava.
1: Sí, ja ho havíem fet, antes a Sant Nicolau.
0: Que bona.
1: Sí. I resulta que... clar, nosaltres també eren joves, mos ho diuen, clar que sí, vosaltres que tocaria el jaleo, clar, nosaltres l'únic que no podem fer és passar carrers, perquè des d'aquest moment no ho podem moure.
0: Efectivament, no
1: però, jaleo, clar que sí, home, i, vale, idò, ho direm a els músics joves, van qui vol venir.
0: Vale.
1: I van venir 4 o 5, no? Morete, tant sigui, va venir.
0: També, joder, sí,
1: sonava
0: sí.
1: Sonava en sa banda, Morete, trompeta.
0: Sí.
1: Ben Rudi.
0: En Rudi.
1: Que no sabien ni qui era, nosaltres. Bueno, venen... No, res, 4 o 5. No, en Colau, em sembla que també va venir amb el saxo. Pensa que en Colau va estar en altre, l'any 81 i 82, dos o tres anys,
0: sí,
1: va venir a fer festes de poble.
0: Que bo.
1: Sí, perquè nosaltres tenim fotos.
0: Un altre, sí.
1: Colau va estar en altre, el que tocava saxo, no cantava. Tocava només saxo. Jo em sembla que tu ho va comentar un poc a tu. No?
0: Sí.
1: Bé, i aquí també va venir en Colau, bé, en Pere també saxo... I m'ho posàvem a provar jaleo, que nosaltres encara, en aquella època, hi havia bateria, hi havia Toni.
0: Vale.
1: I provàvem a Prada del Rei, a la caseta, diré del meu sogre, perquè en
0: sí.
1: El meu sogre tota la vida. I a la caseta allà hi havia llum, i nosaltres provàvem allà, l'huracan provava allà, en aquesta època ja, havien canviat, i venen aquests músics, pam, pam, pam, Rosto, i el dissabte, Jaleo, Verbena, els vam fer tot. Jaleo, un èxit.
0: Jaleo i Verbena.
1: Verbena, després vam fer tot.
0: I diria una sota d'entremig encara.
1: I tot, així que vam anar a sota els dissabtes. Ai, i es diu menja, jo crec que era, no vull dir tots,
0: sí?
1: Però quasi tots de la banda van tocar Jaleo.
0: Vam voler pujar a fer Jaleo, mira que bona, que bona, que bona.
1: I diria un quart de nos, però no has de dir.
0: És igual, no, no, no passa.
1: Fa 40 anys, però és igual. Quasi tots de la banda eren allà que estaven. Per tant, així van conèixer en Rudi.
0: En Rudi.
1: I nosaltres, jo en Pere, vam, nosaltres aquí passàvem una mala època.
0: Perquè, perdona, en Rudi tocava un altre instrument de vent?
1: Sí.
0: Que tocava ell?
1: Ell tocava el fliscorn.
0: El fliscorn, sí.
1: És com una trompeta.
0: Sí, és diferent.
1: Té alguna cosa i sonava la banda de Ciutadella.
0: Sí.
1: I existiu, quan que venia amb els senyors...
0: Vale.
1: D'aquí, ell estava de... Ell el van fer dos senyors, com a majordomo d'aquest tipus.
0: Sí.
1: I a Ciutadella, el senyor estava tots anys a Ciutadella, i fa tres mesos, insistiu, aquí en el primer lloc, que neguen de cap a que diuen aquí, a la Font Redona.
0: La Font Redona, ok.
1: I tocaven la banda de migjorn.
0: Vale.
1: I en la banda de Ciutadella.
0: Ok. Tocava, I així el vau...
1: Tocava un poquet de guitarrata,
0: sí.
1: I piano.
0: Vale. Ja el tocava.
1: Té cinc cursos, o quatre o cinc cursos provats en aquella època.
0: Vale.
1: Per lliure, s'anava a examinar i provava.
0: I provava, que bo.
1: Nosaltres el coneixem, i jo dic a en Pere, perquè sempre solia ser en Pere i jo, dic, escolta, perquè passàvem una mala època.
0: Però
1: no era mala època de mal ambient, no.
0: Ja.
1: És que m'ho anàvem... No disfrutàvem i pensàvem que no fèiem ja... el que tocava fer un poc per fer festes, vale. I tot això.
0: Bueno, sí, que m'ho tenc un poc en 34...
1: Pensa que jo, piano... bueno, hi havia bateria, encara.
0: Sí.
1: I li deim, en Rudi, i ell va dir que sí, tot d'una. Li cercàvem una feina a Sant Tomàs i va deixar els senyors,
0: però se m'ha donat cant, tio.
1: Van anar a Javi del Bar...
0: Sí, aquella època.
1: I...
0: Ai, que bo.
1: I quedàvem, i bé, en Rudi, van baratar. Amb en Pere, ell, aquell friscorn i saxo, fan qualque cançó primer i segon,
0: vale.
1: Coses d'aquestes així.
0: Que guai.
1: I fèiem 5 anys seguits de tocar els divendres en el Hamilton del Castell.
0: En el Hamilton del Castell, vale, ostres.
1: 5 anys, tot l'any.
0: Tot, què vols dir?
1: Tot l'any, els divendres.
0: Tot... Cada divendres de tot l'any.
1: Cada divendres, tot l'any. I aquí hi entrava. Perquè nosaltres ja hi sonaven sense ell.
0: Sí.
1: Havien començat ja a tocar aquí, però m'ho faltava el que
0: t'hi faltava una coseta, sí.
1: I van fer 5 anys seguits, tal vegada amb ell només en van fer 3, bueno, però ja en duen 2 o una cosa així, però 5 anys van fer
0: 5 anys allà.
1: El director, este aquí estava en migjorn d'aquí, on ara no sé què li diuen, però en Sebastià li deien, era de Ciutadella, està casat en migjorn,
0: sí.
1: Te la saps què vull dir?
0: Crec que sí,
1: però allà fèiem de tot nosaltres després, érem com el grup d'allà, perquè Carnaval, Cap d'any,
0: tot el
1: que organitzava, i com aquell home organitzava moltes coses.
0: Que guai.
1: I cada divendres.
0: Cada divendres
1: per estrangers. En Cibern estava obert, aquell hotel.
0: Sí, estava obert tots els anys.
1: I aquí. Fins al 98,
0: sí.
1: Que el 98 nosaltres, ja hi havíem anat diverses vegades, però no hi passava res. El 98 nosaltres anàvem en el Club Marítim a la boda d'en Paco Mercadal i la Tatalla.
0: Vale. El Club Marítim.
1: Però en Cim us diu que ell, aquella setmana, no hi serà. Que serà, tenia alguna cosa, vacacions, sí. Bueno, va dir cosa i... Ostres, nosaltres, però sols teníem molt de compromís perquè ells mos agafaven, perquè anàvem...
0: Sí, a Sant Tomàs i tal.
1: Bueno, i sí, sa mare li agradava molt, el sigui, també. Bé, nosaltres dèiem, bueno, pues, ja veurem què feim. Bé, vam pitjar el botó. I vam tornar amb els baix.
0: Amb els baix, sí.
1: La boda, la vam fer tres...
0: Mira,
1: sí. No, en Rudi també hi era.
0: En Rudi també hi era, sí.
1: Rudi, Pere, clar que sí, en Rudi, en Pere i jo.
0: Clar.
1: Tres, perquè en Moll ja s'havia retirat.
0: Sí.
1: Ja duem el piano. Te conta això perquè nosaltres, d'aquesta boda,
0: sí.
1: Ahir vam fer 12 anys en el Club Marítim.
0: Ole, joder.
1: O sigui, fèiem aquesta boda, és per això que la nombren, aquesta
0: sí,
1: boda.
0: Sí.
1: El Lázaro, que nosaltres no el coneixíem de res,
0: sí.
1: Després me crida un dia i me diu, a veure, ahir... M'ho demana, no sé si en Tatai o se me diu, hi ha una senyora que li va agradar molt i mos vol contratar.
0: Sí.
1: I mos contrata una altra senyora per anar allà.
0: Sí.
1: I després, a partir de la segona vegada, passant Lázaro, que va anar allà, va dir, diu, us interessa venir aquí, que jo m'ho escridi, m'ho tingui com a grupo. Sí. I jo li vaig dir, encantat, dic, només volem una cosa. I quan venim, si venim de sopar, o si el dinar hem de dinar. Vaig dir, no hi ha cap problema, no em fotre de dinar.
0: Fins
1: al 95, sí, que s'inaugura la Minerva.
0: Vale.
1: La Minerva. Però en el Club Marítim coneixent la Débora.
0: Vale. La Débora Carter, sí, sí, sí.
1: Si vols saber
0: sí,
1: coses, de... perquè clar, jo em sap moltes coses, però...
0: Bé està, bé està, anem xerrant, ja.
1: No puc contar, és que si ho hagués de contar...
0: Sí, sí, sí, ja tinc quasi una hora, tio, xerrant.
1: La Débora, com la coneixem? Doncs la coneixem en el Club Marítim, ella i en Marc. En Marc no ha dit l'apellido perquè Sandel, des d'aquest, és molt mal de... És un apellido de parella dalt, no sé.
0: Vale, doncs no sé, no el conec.
1: En Marc era somo i ella. Nosaltres vam muntar un cap d'any... a les 5 del capvespre, anem allà, muntam, és com marítim, això. I ve, ve en Lázaro i em diu, en els descansos, nosaltres si, quasi no m'ho deixava ni descansar,
0: sí,
1: però he duit una parada i tocaran, i així m'ho descansar. Bueno, dic, perfecte.
0: Eh? Sí,
1: Molt bé. Diu, però m'agradaria que ella cantàs amb altres. Dic, tio,
0: bueno, però...
1: a les 5 del capvespre, a les 6, cantar una dona que no saben ni qui és.
0: Ja, ja, ja.
1: No
0: coneixem
1: ni qui és, en altres cançons que feim, feim el que feim.
0: Sí.
1: No, però... Bueno, quan venga la presentarem, m'ho diu, això era en castellà. Ja. Bé, arriben, m'ho presenta,
0: sí,
1: i nosaltres, i ella m'ho diu... Què sonava, guam? Mostra'm el repertori, em diu, perquè
0: sí,
1: vaig xerrar jo amb ella. Mostra'm el repertori. Jo, és que ho duu apuntat, de dues a llibreta, el diu, vale, tocau aquesta. No sé, Estranyos en la noche,
0: sí,
1: després, tres o quatre, que m'ha dit New York, no sé què. Tot ho va cantar.
0: Sí, eh?
1: Tio,
0: i en Pere ja està...
1: Tocàvem Hey Jude, també, dels Beatles.
0: Ole.
1: I nosaltres la tocàvem, perquè en Pere la fa sonada, m'assembla. I clar, allò, i la tornava un poc amunt, saps, allò, quan fa la,
0: sí,
1: allò,
0: sí,
1: se
0: sí,
1: m'amunta.
0: Sí, sí, sí.
1: Però tot ho va escatar. Ole. I va cantar, quan nosaltres començàvem, ells van fer poc, després nosaltres quan van tornar, va venir i va cantar nosaltres.
0: Vale.
1: Em foten una xalada. No, en Pere, ja saps que en Pere no és gens...
0: No, sí, és tot el
1: contrari.
0: Conya, sí,
1: Pere
0: sí,
1: és tot el
0: sí,
1: contrari.
0: Sí,
1: sí. Bueno, van quedar encantats. Jo hi vaig fer molta amistat. I ells sí, vivien en sí, un barco. Estaven en un barco.
0: Sí.
1: I per xerrar amb ells,
0: sí,
1: estaven davant els 225. Que va pescar ara si el Porto.
0: Pot ser.
1: Pas que eres 225, el restaurant aquest.
0: Sí, sí, sí.
1: I vist de telefonar allà, i ells es diuen...
0: El Porto es posin un crit.
1: I fan un crit.
0: Que
1: el Porto no ho era, no?
0: Bueno,
1: perquè,
0: sí.
1: I si ho era, no ho sé. Sí, allà d'hora. Sí. I jo li dic a en Pere, volta tu. El mateix que va fer
0: sí,
1: en Rudi, això, dic... Que, perquè jo vaig ser amb ells i dic, puf, dic, volta els dos... Aquí m'ho forrareu de feina. No
0: sí,
1: soltarà res de feina. Ja. Nosaltres coneixíem el mercat.
0: Ja.
1: I telefon, i es diu per quedar. I diu, sí, ven al barco, no sé què. I ven al barco. I es diu, vaig brindar per sonar en altres. I m'han dit que sí, tot dura.
0: Sí, I era, després, era cada... Va tots els bolos o fa algunes...
1: Només fan festes.
0: Festes, vale.
1: Fem qualque cosa per Club Marítim.
0: Vale.
1: I festes de poble.
0: Jo me'n recordo un blanc i negre, jo era petit.
1: El blanc i negre...
0: La Palmera.
1: La Palmera.
0: I ara... Hòstia, hòstia.
1: Que el van gravar, precisament el tenim gravat.
0: Vale, mira.
1: Vaig pensar que el tenim...
0: Gravat en
1: gravat bastant bé, dins, entre les càmeres...
0: En vídeo, eh?
1: En vídeo, en vídeo, música, però... entre les càmeres, allò... Bueno, per l'època que era...
0: Joder.
1: Ja no era fàcil fer això. I es diu, vaig dir... I van dir que sí. No sé si van fer tres estius aquí, no en van fer més, no?
0: Sí, sí,
1: i els tres estius vam estar...
0: Vam estar junts, sí,
1: de fet,
0: sí, sí.
1: Ara va estar prop de venir en el 50 aniversari.
0: Ostres!
1: Però estava tocant a un creuer.
0: A un creuer, eh?
1: A un creuer.
0: I no
1: va poder venir, però crec que hagués vingut, perquè van xerrar i li va...
0: Que guai que encara tinguis relació amb ell i tal.
1: Sí, tinc relació amb ells. Sí,
0: molt bé.
1: I bona, això.
0: Que guai.
1: I allò va ser un altre món, també, per nosaltres. Van,
0: sí,
1: van reviscular amb ells dos.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I després sempre pensaven que festes de poble quedàvem un poc curts.
0: Uh-huh.
1: I és quan ve en Popi
0: i el Loren. També, i el Loren.
1: En els puestos d'ells dos.
0: Això també és en els anys...
1: Això, ells, mira, ells van estar aquí el 90 i poca cosa. 91, 92...
0: Sí, no?
1: Això
0: sí, sí,
1: és així, més o menys. Ara no m'hagis dit si vam fer 2 o 3 anys, però no em van fer més de 3, seguríssim.
0: Jo era petit, jo encara no, jo no tocava la guitarra ni res.
1: Era però era d'un principis dels 90.
0: Vale,
1: vale,
0: sí, sí.
1: Però ja, ho asseguraria. Sí, un, dos, tres, dos, tres, quatre, vale, ara vale, vaig vale. Dir, 90.
0: Vale, vale.
1: I després entren en Popi i en Popi i en...
0: I en Loren.
1: I en Loren.
0: Vale, vale, vale. I en Popi es queda i en Loren... Bueno, pues,
1: sí, però en Loren va acabar antes, eh?
0: Sí, sí,
1: va acabar antes, perquè nosaltres... Pensa que també més enrere vas, jo t'hi vas sonar en Pere Marí...
0: També, sí,
1: tota
0: sí,
1: aquesta
0: sí.
1: Gent van ser músics que van passar quan nosaltres vinc de Mestre Reforços i fan, sí, sí, fan sí, coses sí, sí. D'aquestes. Sempre festes de poble, mos agradava ser un quart més.
0: Sí, després més em van agafar els vents, també, sí.
1: Ah,
0: aquestes coses.
1: I a partir de després, sí. El Loren no, i van agafar els vents, vents 10 o 12 anys de vents, també, no
0: particular. Sí, sí,
1: o sigui que m'entens. I després, bueno, pues van quedar un poc fitxos els quatre que han durat més, jo crec que sempre ha estat en cinc, en Pere, en Rudi i jo, això va ser el més.
0: Sí.
1: I després Pere es volia retirar, hi va haver poc cost de històries.
0: Sí, no deu deixar.
1: I en Pere estava ben decidit de retirar-se. Va passar una cosa molt curiosa, perquè ell va dir, no, jo he acabat. I dic, oh, vale, però nosaltres dic, farem un tipus trio.
0: Sí.
1: Més senzilla, res de sí, festes, sí, sí, sí. Ni coses d'aquestes, ni prenem el baix i no farem.
0: Sí, sí.
1: I ho dic en Popi, fins en Popi ja no cantava, no venien nosaltres, ja fa com perquè també eren 4 només. I...
0: Ja.
1: Ara, això sí, va ser l'època, les meves festes també en feien, perquè en Nadébora vam fer moltes festes, això
0: sí.
1: És la veritat.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: També anava, fa anys que anaves a tots els pobles, menys Ciutadella, i un any vam fer Ciutadella, un dilluns.
0: Un dilluns de què?
1: He fet un dilluns de Sant Joan.
0: Bueno, sí, clar, són un dia que fan,
1: un dilluns,
0: eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: La meva vida.
0: Que sí, no, perquè allà...
1: De festes, però ja se'm van callar els dissabts.
0: Allà, allà no volen.
1: Però
0: no
1: un volen. Dilluns, un any, allà, dalt el passeig de Sant Nicolau, dalt de
0: sí,
1: tot.
0: Sí, dalt de tot, sí, sí.
1: Allà
0: sí,
1: van
0: sí.
1: Tocar.
0: Allà us podíem fer
1: allà
0: un dia,
1: allà sí. I me'n venen record.
0: Sí, sí, sí.
1: Un ball que no, tampoc no pensis no va ser molta cosa.
0: Ja,
1: no?
0: Ja, perquè... jo també n'he fet una, eh? Aquests, no. Tampoc va ser cap desastre.
1: No, jo dic... Les veritats que surin, sí, i ja s'ha sí, acabat, sí, sí, i no ja passa està. Res. Allà, les festes no són de verbenes, i ja està.
0: No, ja està.
1: I punto. I aquí... Ara, jo xerrava i no sé si m'he perdut una miqueta.
0: Bueno, estic xerrant pues, de so, desvent, de l'època
1: sí,
0: d'ara, també.
1: Sí, sí. I després, en Popi, en altres m'ho surt la primera actuació que havien de fer, en Popi, en Rudi i jo.
0: Vale.
1: M'ho surt la primera actuació a Fornells. Nosaltres anàvem molt a Fornells després, un carnaval.
0: Carnaval a Fornells.
1: I en Popi ve la setmana antes i em diu, m'acaben de cridar a l'hospital, no els vindràs dissabte. M'acaben de cridar a l'hospital que és divendres, m'han de parar de menisco. Ell esperava, estava fa 3 mesos que esperava
0: sí, sí, sí, sí.
1: De menisco. Diu, ara no els puc dir que no. Dic, ja. Fa 3 mesos que esperi.
0: Ja,
1: I vaig
0: ja,
1: coix.
0: Ja.
1: Puh, i vale, dic, idò, que, hombre, el primer, no m'ho hem de fer
0: res.
1: Dic, no sé com ho resoldrem. Vaig a veure en Pere, dic, escolta, podries venir a cantar.
0: Ajuda.
1: Dic, tu, fins al cap.
0: Ja ho saps,
1: fa
0: tio.
1: Fa 2 mesos que es dic que sí, no, sí, no podries sí. Venir. I so. Vale, va, vindré, això. Va venir i després dic, ah, ja pots quedar. I va estar reàcio, però va quedar. I va quedar amb els dos cantants, en Rudi i jo.
0: Però sí,
1: també
0: sí, sí, sí.
1: Molt d'anys. Nosaltres, te diré una cosa, molts de dissabtes, però som en 5 encara.
0: Sí.
1: Fem una boda al migdia.
0: Sí.
1: En el Club Marítim.
0: El Club Marítim.
1: Dinàvem allà, eren com a senyorotis, eh?
0: Sí.
1: A les 7. Nosaltres dèiem, a la migdia, a les 7:30 hem d'haver acabat.
0: Sí.
1: 7:30, sí. Desmuntàvem Sant Tomàs, l'hotel, tornàvem a desmuntar, anàvem cap amunt, tornàvem a muntar, una altra boda.
0: Joder, 3 bolos, eh? 3 bolos. Joder, tio.
1: Exacte. Però això...
0: Uf!
1: Això...
0: Molt de dies, eh?
1: Molts de dissabtes.
0: Ja dies, veus, no. Tenim unes taules, ja veus.
1: Ara m'ho fotíem un dinar i un sopar bo. Però anàvem com a locos.
0: Ostres, sí, sí.
1: I en Pere... Però hi havia en Popi aquí.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, bé, però una feinada, però, una punyetera feinada, Déu-n'hi-do. I que ja teníeu certa edat, també. Sí.
1: Bueno, després passant els temps, amb els buf, ens ho vam passar molt bé.
0: També, sí, sí, sí. També
1: en
0: època...
1: En Litus, sí. En Fumata, en Néctor...
0: Néctor també, vaja, vaja.
1: Tots són músics, eh?
0: Sí.
1: I nosaltres amb aquests músics... Però va arribar un punt que, clar... En saben massa i no proven. i treuen un paper i sonen, i nosaltres havien de provar més amb ells, i, sí, sí, i aquí sí. Teníem problemes, bueno, perquè ells, clar, venir tant, anava, sí, però, clar, han dit, ostres, estem una feinada.
0: Han dit, estem una feinada, l'escola de música.
1: I van xerrar, i mos vam entendre, i van pensar, això ho hem de... I un any o dos només va venir Néctor i Nague.
0: I Nague, sí.
1: Teníem ells dos, també feien coses, i...
0: Que guai.
1: I així, així, fins que, bueno, no els han celebrat els 20 anys, sí, els 25, sí. Els 30, els 45 no els vam poder celebrar per la pandèmia.
0: Per la pandèmia, però bueno, bé.
1: Però l'any de la pandèmia vam tocar, també. Vam tocar el carnaval.
0: El carnaval, clar, antes de...
1: Antes de la pandèmia.
0: Sí, sí, bueno, clar, nosaltres també.
1: Perquè,
0: sí, sí.
1: Perquè si no, seria l'únic any amb els 70, amb els 50, que no hauria
0: que no
1: sonat.
0: Hauria sonat.
1: Però van sonar.
0: Vau sonar, sí,
1: van sonar,
0: sí, sí,
1: sí, sí. I jo me'n record que era Milán, darrere feina de sabates.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I jo venia el divendres a posta perquè el dilluns, després era el dilluns que fèiem el blanc i negre.
0: El blanc i negre, sí, sí, sí.
1: Però si havien de sonar el dissabte una cosa, és igual. I jo el divendres vaig tornar.
0: Sí.
1: Torn el divendres i el dissabte diuen que han tancat Milán per la puta pandèmia. Però va començar per allà.
0: Sí, bueno, sí, sí, sí, sí, sí. Jo era a Estocolm, a Suècia, antes de la pandèmia. Acaba una cosina meva que és un poc... Bueno, només de major, i però paranoic, oh, això veuràs, dic, ja, va, no diguis tonteries, saps? I vaig tornar, van tornar, sí, sí, també sempre un com que tenia un bodonet sabó i en Vila, no, has de venir a sonar, dic, que no, venc, tio, que el mateix dissabte, dic, que no vull ser jo, això és darrer que toqui a Menorca, antes de que m'ho estanquin, no, sí, no, sí. Ja veus.
1: Pues va, sí, sí, sí, aquell any encara van tocar.
0: Encara van tocar. També, és en aquesta, no sé, no recordo quin any exactament, però ho fan pregoners de migjorn, també, que també devia ser,
1: bueno,
0: molt especial.
1: Sí, hem estat els pregoners de Sant Climent.
0: De Sant Climent.
1: De migjorn,
0: sí.
1: A migjorn us va fer molta il·lusió,
0: sí, eh?
1: però bueno, il·lusió, però també és un...
0: No és el mateix, posar un escenari,
1: no,
0: esclaga,
1: no, que va, que va, no té res a veure.
0: Que darrere amb teclada.
1: Que ja havíem fet Sant Climent, sí. I Sant Climent, ja veus, no ho som de Sant Climent, però...
0: Ja, però us estimem molt allà.
1: Sí, sí, és un poble que també molt estimàvem nosaltres, ens vam passar molt bé, i després van dir que no.
0: Epa.
1: A Cal Emporter.
0: A Cal Emporter us volíem fer...
1: Sí. També hi anava molt.
0: Sí, eh?
1: Hi anava molt, també, certa. A les festes de Cal Emporter.
0: Les festes de Cal Emporter.
1: I es van dir que no, perquè havíem fet Sant Climent i,
0: ja.
1: I va ser Sant Venidor i en Pere...
0: A Cal Emporter també havia de fer en anglès el discurs, eh? Això ja seria complicat.
1: Però, eh? Però allà van dir que no. Ara en tenim una de bona de Cal Emporter, un any, que ens va agafar una tormenta...
0: Ostres.
1: I va fotre un xiringuito a 100 passes nostres.
0: Què dius?
1: El va deixar un munt de... Un xiringuito d'aquest de tiros.
0: Sí?
1: El va deixar un munt de llenya.
0: Ostres.
1: Però...
0: Sí, va, o no? Uf, quina collona, tio.
1: Un dia li demanes a en Toni Febrer, que te'n recordes de...
0: Sí?
1: De Cal Emporter?
0: Ah, vale.
1: Demana-li.
0: Li demanaré.
1: El huracán.
0: Vale, ok.
1: Ells es van posar, hi havia un partit mitjorners que havien vingut, els havien sonat a l'hotel.
0: Les
1: festes dissabte van sonar a l'hotel, però m'ho anàvem allà.
0: Sí.
1: Tot allò, llamps.
0: Ja, ostres.
1: Però nosaltres muntàvem, perquè nosaltres després duem equip gros també, eh? Tanto,
0: sí, sí, sí, sí, sí. Bueno,
1: jo, de les anades i vingudes d'equipos grossos en tres furgonetes que nosaltres teníem, nosaltres quatre...
0: Déu-n'hi-do.
1: Això era...
0: Sí, sí.
1: L'equip de cime aquell, saps, el tens un equip que va fer cime de dos de greus, un subgreu,
0: sí.
1: I un estropat...
0: Sí.
1: Allò ho van comprar en altres.
0: Sí, no l'he vist, però...
1: Tres etapes de potència, allà dues... Allà no hi havia qui ho traginés.
0: Ja,
1: i a Cal Emporter... Hi havia els migjorners,
0: sí.
1: I nosaltres arribem allà a muntar i començàvem a sonar.
0: Sí.
1: I es pot, i al cap d'una estona, mitja hora, es pot fer gotes grosses, que sí. Havien agafat un plàstic i gotes d'aquestes grossotes, i els migjorners es foten tots davall
0: l'escenari.
1: I cantava tothom, i nosaltres ens tapàvem, ens agafàvem fort amb el plàstic,
0: sí.
1: Però ell no va cantar ningú, no?
0: Sí,
1: Ses de sones de... Ses bolles aquestes de granizo, que
0: sí, diuen, de pedra, sí, sí, sí.
1: Pedra,
0: sí, sí, sí.
1: Això eren com a...
0: Uf, quina...
1: Tots, no, nosaltres tots, van tenir les escanes, tot cops.
0: Bolots, cops, tio, ja.
1: I assustats, que vam arribar a estar. Aquí vam,
0: ja,
1: estar,
0: ja, ja,
1: vam estar assustats,
0: ja, ja, ja.
1: Perquè allò, nosaltres ens pensàvem que... I després, quan van acabar, un poc més avall, o arriben un poc més amunt, no sé què hagués passat, hagués viu poca desgràcia.
0: Sí,
1: era per veure com havia quedat el xiringuito aquell.
0: Uau.
1: Va passar un cap de fibló allà, bueno, el que fa...
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Les festes d'allà.
0: Ja, no, que allà, són...
1: aquesta vegada va anar,
0: uau,
1: va anar gros.
0: Uau, uau, uau, uau, anècdota.
1: I ja ho saps, no,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Anècdotes.
0: Sí, sí, no, deu tenir, teniu, no, no, ha estat una xarxa bastant llarga. Jo no sé si farem una part o dos de sol, ja,
1: festes,
0: ja ho veuré.
1: També fan els dies d'esturista.
0: Els dies d'esturista o què és?
1: No, els hotels cada any fan els dies d'esturista.
0: Que no és cada dia, els dies d'esturista?
1: No, però fan un vespre. Ah, la temporada, sí, que li donen el dia del turista, allò s'armava una de bona.
0: Ah, sí, sí, vale, vale, vale.
1: Estic xerrant també de l'any 75, 74.
0: El dia del turista.
1: El dia del turista.
0: Bueno. Clar, és que no m'ho puc imaginar, el que tu has vist dins el món nostre, que és meu, tu anar a tocar per hotels, anar a organitzacions i tal.
1: El que vosaltres feis, jo ho veig, el vostre, quan tu vas de Pink Floyd, això té nivell.
0: Bueno,
1: vale, bueno, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí, sí que entès, sí que entès. No, no,
1: jo,
0: no,
1: jo veig el que nosaltres fem l'any 74 i 75, en quatre trastos,
0: ja.
1: El que els va passar als Beatles, que la gent se'ls menjava,
0: sí,
1: no tenien,
0: sí,
1: equipo.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Això és la realitat, la realitat dels Beatles.
0: Total, total, sí, sí, sí.
1: Es va pura sonar, que, suposo que es van retirar. No sé, perquè es van desfer.
0: Bueno, sí, però
1: no es desentien.
0: Sí, sí, sí.
1: És el que diuen, no, no sé.
0: Bueno, les gravacions dels darrers concerts seus, que no estan tocant la mateixa cançó, quasi.
1: Bueno,
0: saps, perquè no es sentien en plenós ni creien que estic tocant. Sí, sí, sí. No, bueno, el que, perdona, el que jo vaig fer aquest podcast, que he fet les entrevistes que he fet, que ja he tingut a tu, però he tingut els Láser, he tingut els Voltios, també.
1: Són vegades que han sonat nosaltres amb els
0: Láser. Ja, ja, ja, el grup, bueno, en Colau també, que és un altre, que és... Bueno, que perquè nosaltres...
1: Urco,
0: sí, sí, també,
1: Simonell, Láser...
0: També, també, Simonell, sí, sí, ja t'he dic. Bueno, és un camí que vosaltres vau començar, o començar, o vau seguir des d'allà... Bueno, sí, vau començar, perquè antes que vosaltres ningú tocava hotels, o potser sí, perquè nosaltres seguíem aquest camí, bueno, ja que sé, pues, sí, perquè nosaltres correguem, vosaltres vau caminar, vull dir que...
1: Sí, cada... bueno, clar, nosaltres... En part estàs un poc pioners de
0: sí.
1: el que passa que a nosaltres, per això, el que ens ha faltat és estudiar.
0: Bueno,
1: estudiar.
0: Sí, sí, sí, està clar,
1: bueno,
0: però no.
1: Està clar, està clar.
0: És el que m'ha de... Bueno, l'has mudat, en plan, és que vosaltres ho teniu molt fàcil i
1: bueno,
0: pensàs, pot sí que
1: més
0: sí,
1: fàcil
0: tenim,
1: que nosaltres, sí, perquè si nosaltres millor a Menorca no podries comprar instruments.
0: Sí, sí.
1: Imagina't tu.
0: Ja, és que no podies ni comprar instruments
1: ni un instrument. Podries comprar una guitarra espanyola, aquell home que venia llibres de segona mà i TVOs. Ja m'encantaven, sí, aquell home, sí, de TVOs. Sí, sí. Canviàvem els TVOs vells i en duen de vells.
0: De vells, sí,
1: perquè
0: sí,
1: era
0: sí,
1: vell.
0: Sí.
1: I aquell home venia a guitarra, jo acabava que anava allà pensava,
0: ja,
1: home,
0: ja, ja, ja, figurat, això és una altra.
1: Jo, però que li van comprar d'allà la guitarra, una guitarra espanyola.
0: Sí, guitarra espanyola.
1: Vale? Però guitarra elèctrica, llavors. Jo tenc un llibre, no he pensat a dubtar-lo, t'hauria de beduit. Tenc un llibre també de l'any 72 o 3,
0: sí,
1: d'instruments.
0: Ah, olé, un catàleg.
1: Sí,
0: que guai,
1: un catàleg.
0: Ja us ho vull veure. Que el dia m'has de mostrar.
1: El tenc
0: mostrar.
1: També, guard també. Clar, pues... jo guard moltes coses perquè...
0: No, no, mica fas, tio.
1: Som de guardar. Un dia ho tiraran, però és igual. Jo m'agrada això. Tenir...
0: Bueno, tio, no ho sé, algun de fer amb aquestes coses. Són coses...
1: O sigui, sí, i sí, són coses de bona, de 55 anys, sí. 50 anys, dins el món de la música, a Menorca.
0: I fora de Menorca també, és que clar.
1: És un disbarat,
0: eh? És un disbarat, sí, sí, sí, sí, seguir 50 anys amb el mateix nom, el mateix... Sí, sí, amb el mateix concepte, vosaltres sí. Dos, en Pere i tu...
1: Sí, nosaltres hem tingut sempre el mateix concepte.
0: Sí.
1: Sempre hem tingut les coses clares del que volem fer.
0: Efectivament.
1: Nosaltres sempre deien, nosaltres concerts en feim molts, però no en volem fer cap.
0: Vale, vale, sí, crec que sí, vale?
1: Ho he intentat?
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant, sempre anem a que la gent s'ho passi bé, que se divertesqui, i a partir d'aquí, punto, i que ballin. Si no ballin, ja m'ho sembla que nosaltres, què passa aquí, la gent que balla?
0: Està beníssim, tenir això...
1: Els començaments no eren així.
0: Ja.
1: No eren així. Nosaltres anàvem a tocar mànics i seguíem ballava, però tocàvem un altre tipus de música.
0: Ja.
1: Qualque cançó de Deep Purple... jo n'he fet de Deep Purple d'aquesta... Allò amb el Hammond...
0: Hammond
1: allò. No sé com... Jo crec que allò sonava més bé que la cançó d'en Santana a la guitarra. Però, a poc a poc, l'evolució nostra... perquè estava dins aquest món, doncs va anar evolucionant a música de ball.
0: Correcte, no,
1: i la música de ball es va anar posant també de moda, doncs, bueno, i verbeneros. Nosaltres ens agradava molt fer verbenes, directes en verbenes.
0: Correcte.
1: Allà ens ho hem passat bé.
0: Efectivament, no. I això ho feis, vull dir, no, ho teniu bé clar. Vull dir,
1: sí,
0: això ho tenim clar. Si li pot molar o no, però a vosaltres feis això, i ho feis.
1: Jo m'ha telefonat als ajuntaments avui en dia, no passa res, pom, pom, però ja saben.
0: Sí, sí.
1: Fa molt d'anys que saben el que
0: compta.
1: Me telefona qualcú aquí, me diu, m'agradaria que vinguéssiu a sonar. Bueno, a bodes, això ja dic que no ho feis.
0: Sí, sí.
1: Sonar a bodes, com us coneixes? Pot ser la primera paraula que jo dic.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí, clar.
0: Sí,
1: mira,
0: sí, sí, sí.
1: Bueno, ja t'he dit, no sé quan sortirà, però ahir vaig xerrar amb els de qui té jazz bar
0: I, amb en Juli.
1: Sí, que és un pare i sa mare que
0: sí,
1: estan aquí.
0: Sí.
1: Seran vell i això. Jo, coneixeu-lo de xerrar, no sé si... Amb en Joan, a vegades han xerrat els fills, sí. Però que és fill meu, en Joan, que sona.
0: Sí,
1: que,
0: sonen, ja, sí, clar. I van al jazz, va, sí.
1: Que de fet, que en Joan va mamar de jo,
0: Sí, està guai, eh?
1: Mentre que en Jaume, l'altre fill, no?
0: No, és que està sort, sí.
1: L'altre fill és futbol i aquest era música.
0: Sí.
1: Jo tinc fotos d'ell petitonet així, sí. Al sàbat en terra, de vora espinat allà, que a vegades anàvem a mitjorn i tenc...
0: Que guai, tio.
1: Bé, I no sé, estaven xerrant i no sé què, i bo, dic, on hem de venir? Em diuen a jazz, va, dic, nosaltres, dic, troc que no som massa de jazz, però... I ell me diu, troc que sí, dic, exacte, que no ho de saber.
0: Bueno, escolta, una cana de jazz, vaja.
1: A on pot tocar, m'entens? O sigui, està clar.
0: Seria un bon inhumor.
1: També és bo que tardeos, que nosaltres no en volem fer, perquè jo m'han cridat abans per fer tardeos.
0: Ja.
1: Primera, som... duim molt de trastos, els bandes petits.
0: Jo no sé si acabeu voltes, bueno, nosaltres ens fotem sis allà, però és que duim molt de trastos, voltes, molt de teclat.
1: I també duim altres de trastos, encara que no duguem bateria, duim trastos.
0: Jo estic estret allà.
1: I em van fer un aquí amb en Tito, a mitjorn, va ser un èxit total, perquè sí. Va anar beníssim, jo ens ho va passar bé, crec. Bueno, és que ens ho és nostre, i nosaltres no volem aspirar res, no. Ara... en sa música, ens ho hem passat molt bé.
0: Joder, clar que sí, és una vida molt guai. La vida de sa música, no sé si...
1: No hi ha res millor,
0: del
1: que jo conec. Jo conec, no ho coneixen tot, però jo el que conec... I en Rudi me diu, però ell diu, i quan nos vamos a retirar? I me diu a vegades, diu, quan nos vamos a retirar? Dic, pare, tu que estàs bien? Sí, dic, no, mentre estem
0: bien.
1: No retiraran, li dic jo. Tenem salut. Lo pasamos bien.
0: Sí, pues ya está.
1: Sí, tocamos madera. Lo importante es tenir a sa edat nostra, sobretot.
0: No.
1: És important a tota sa edat. Però no és igual tenir 40 que tenir 70.
0: Efectivament.
1: Que nosaltres, quan ja de 70 s'ha d'aigua, i jo 68, i pop i de millor, eh? I dius, bueno, tu passes bé.
0: Clar que sí.
1: I te dóna vida.
0: Hombre, sí, bueno...
1: Que ha pujat damunt un escenari, me dóna vida.
0: Està clar.
1: Puc estar serios, tot, i tot, però m'ho pas...
0: Ja s'ha de que guai. Però aquesta és l'actitud i... Sí, no, mira, amb aquest...
1: L'actitud és aquesta, eh?
0: Efectivament,
1: jo
0: sí.
1: Jo crec que és l'actitud de sa vida.
0: Sí, bueno, trobar algú que t'agrada i fotre'l-li. Ja està, és que no té
1: I,
0: més.
1: I, hombre, si tens la possibilitat, quan tu tens una guitarra, quan tu la sones bé, bueno. I l'has estudiat, i va... Això, jo dic a en Joan sempre, en fi, estudia.
0: Sí.
1: Perquè si no... està limitat, jo me vaig a jo el que faig ho salf, perquè, bueno, l'experiència és important,
0: sí.
1: Perquè he vist gent jove que ho fa bé i s'assusten damunt un escenari.
0: Les hores de vuelo, que vosaltres en teniu més que ningú, jo diria, jo, hores de vuelo no en teniu, jo que em vaig acabar d'estudiar també, pues, tal, però després vaig fotre un estiu tocant amb en jo per hotels i tal, i vaig dir, hòstia, no sé quant he pres més, si amb els anys d'estudiar, o ara que aquests han de ballar, que aquests s'han d'animar.
1: Això és importantíssim, això te dona tables.
0: Sí.
1: Un punt que puges i nosaltres dèiem, no ballen un pas doble, disfrutem un vals, ballen un vals, no sé, m'entens?
0: Sí. Lot, fem aquesta, pom, vinga, va.
1: Nosaltres, que hi ha gent que va enxerrat amb música i això, estan estordits, nosaltres no duim mai escrit el que hem d'escrit.
0: Ah, no?
1: Mai.
0: Hòstia.
1: Mai. I per això a vegades tenim un fall, que jo això...
0: Però sempre acabàvem amb les mateixes i començàvem amb les mateixes.
1: Bueno, sí, però un poquet sí.
0: Vale.
1: Però, i tenim una cosa que jo no m'agrada, que a vegades enredam.
0: Sí.
1: Enredam. Bueno, ells a vegades xerren, i si xerren, miren altres...
0: Conta un parell de xistes d'aquestes.
1: Però s'enredar nostre, que és el que jo menys... Si jo, el que m'agrada menys d'Huracan... a vegades enredat de cançó i cançó. Però a vegades perquè un te'n diu una i un altre diu una altra. Això passa a vegades. És un pot de riure, això.
0: Que bona. Hòstia, que tu no la sabia, que no duis.
1: Amb camp, si ve. Però no duis el repertori, que sonareu... No.
0: Va ser molt brutal, allò, també, que no duis el repertori.
1: Ja li he fotut 80 cançons pels morros.
0: Vinga, va.
1: I li he dit, ses 20 darreres que no t'ho feien gaire, no te'n donaré, perquè tenim un centenar.
0: Un centenar.
1: Però dic, això no ho feien gaire, ja no t'ho diré. Clar, i en Beb, jo i en Beb, saps que em fotut ara...
0: Sí.
1: Estones, eh? Perquè ell, bueno, ell s'ho ha d'aprendre, perquè...
0: Sí,
1: no, que ell va molt bé, feina. I però mos ho hem passat molt bé, perquè en Beb... I tu gust i ganes...
0: Sí, és un tipus d'actitud molt bona, també.
1: I l'actitud és bona, i si hi ha gust i ganes i actitud, vas per tot.
0: Molt bé, després, molt bé. Doncs pues, pues sí, sí, aquesta vida que t'ha donat la música, que mos dona a molta gent també, i res, fins aquí, tio, que mos quedem una hora i pico xerrant aquí, ja t'ha de fer dos o tres parts d'espot, que bé, cosa fora, però ha estat molt guai tenir-te, ha estat moltes bueno, històries molt xules, tio.
1: Ho tindràs gravat un poc.
0: Sí, sí, sí, joder, aquí hi ha per fer un documental,
1: tio. Si després només em vols posar 10 minuts...
0: No, la gent ha de saber això, no, moltes anècdotes, moltes històries, i com ha canviat la música des de que has començat tu fins ara, que jo que duc 20 anys o així més o menys, ja veig coses que dius, uah, això és brutal. No ho puc imaginar, el que tu... El que tu...
1: Clar, són 50.
0: Sí, sí, sí.
1: O 51.
0: O 51, o més, des de que cantes amb... Les...
1: Bueno, clar. I nosaltres no ens ho podíem imaginar mai, ves coses... A més, una altra cosa, ara jo veig coses per YouTube i Facebook, de cantants antics, de sí. Pensar, això no ho vivis mai. Cançons que jo m'agraden, no sé, com que músics antics aquests jo m'agraden molt.
0: Sí.
1: Dinàmicos i Adamos i coses d'aquestes, jo he anat a veure, veure molts d'aquests antics, vaig anar a veure en Charles Aznavour, que m'encanta en Charles Aznavour. Ja l'he vist en directe.
0: Olé, que guai.
1: Al cap de 6 mesos va morir. Ja 91 tenia quan el vaig veure on no arribava i per cap de 6 mesos el vaig veure en el Liceu de Barcelona. Jo vaig veure que aquell home masquillà quasi recitava, però jo vaig tenir gust de veure'l perquè era un tio veure aquest tio.
0: Que guai.
1: Això són bueno,
0: sí, coses xules.
1: Són coses que passen.
0: Sí, sí, bueno, el que dèiem, que
1: la
0: música és el millor. És el millor. I ja està.
1: El millor.
0: Res, gràcies, moltes gràcies, Miquel. No,
1: gràcies a tu, i perdona per fer-me...
0: No, gens, anem un enguard. Gràcies, Miquel, fins a propera.
1: Salut.

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim. Està aquí no el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. I de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit de Guerra tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps

Seixigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marró grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. Ets la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.